que és per la reina, que és per...

0: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Vilanova d'Aragó, 95.

can be so cold. Whew.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Si no fos per l'amor, no entendríem les nits. Ni com tocar la lluna amb la punta dels dits. No entendríem aquell que es dona a canvi de res. Voldríem la mà del qui mai no ens ha entès. Si no fos pels amics, els camins se'ns fan llargs. Dos foscos i avorrits, tristos, negres i amargs. Les pors i les misèries

per contrades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem mirall. Sense els punts cardinals no es pot trobar la vall.

que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Banyuls de la Marenda, 95.

is feeling fine.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Vint anyades ben comptades, sembrant cançons.

0: Mirin. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

Me'n record dels dies que coïen mal les son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

Jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de ves, l'etzer.

cridàvem els cargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres cargolets.

les poutrelles. Les volcans en éruption, tu m'avises.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'informatiu. A Radio Arrels.
4: I per començar amb aquesta hora, un punt de l'informació amb aquest incendi de Canet de Rosselló que ha provocat danys materials molt importants. 1.700 persones van ser evacuades de tres càmpings de Santa Maria i de Canet, dos dels tres edificis de construcció de velers de luxe Catenà al port de Canet han estat totalment destruïts, però ahir els bombers van poder protegir l'edifici principal. 250 mobilons han cremat, 6 persones han resultat lleugerament ferides, 1.700 persones evacuades, doncs, principalment dels càmpings. En alguns casos, les evacuacions es van haver de fer per mar. La prefectura ha posat en plaça una cèl·lula d'ajuda medico-psicològica. El foc va mobilitzar ahir més de 200 bombers ajudats de mitjans aeris, però sense canadairs perquè les condicions no eren favorables per a la seva intervenció. Les flames van recórrer 30 hectàrees i, a causa de la tramuntana, el foc va fins i tot saltar la Tet entre Santa Maria i Canet de Rosselló. Tornem a les 7 i a les 8 per ampliar aquesta informació i ara, de moment, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Però avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millàs i Llupià, 31 al Racú, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Donc avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
7: Radio Arrels, a Salelles, 95.
8: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels, 100% en català. La cançó

espectacle. Podran gaudir de les feres més salvatges i dels millors pallassos del món. Comptem també amb uns malabaristes extraordinaris i els millors carteristes vinguts d'arreu del país. Benvinguts

0: A les Garrotxes, escolteu Radio Arels
1: al 95.5.
2: Tinc el cor un poble, batallosa dura.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Colin, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè mengem gelats i anem a la platja.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Digues-me coses boniques, digues-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua boja que s'aperta en caminets. Digues-me que la setmana, quan s'acaba, nos enganya,

una mart retirada, a la fi de la jornada tornem a ser a tots solets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, per demà que els ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vos fer per fer projets. Diguis-me lo que se passa amb la llenga de casa, la que escola t'en defés. I potser, potser, me faràs content per estimar que el tenir temps. Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, caminem prou de través. Parla-me i diguis-me coses amb aquesta llenga rosa que fa vergonya al burgès. Diguis-me que la parola de sus del foc de l'histori ten el tap que em pot pas més. I pot ser, me faràs content.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Els matins d'estiu.

0: L'hora fresca, Radio Arrels, el vostre programa matinal d'estiu. Són les 7 del matí, soc la Lauriana Penyer i serem junts fins a les 9.
1: L'informatiu. A Radio Arrels.
2: Bon dia, Lauriana, i bon dia a tothom. Però per començar amb aquesta emissió, l'actualitat amb aquest foc de vegetació que va afectar ahir a la tarda la zona entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, que està declarat fixat aquest matí. L'incendi industrial que continuava actiu durant la nit a la zona tècnica del port de Canet es troba ara ell circumscrit. El centre operacional departamental ha estat mobilitzat durant tota la nit a la prefectura de Perpinyà per coordinar els serveis d'emergència. A l'empresa Catenà, fabricant de catamarans de luxe, l'edifici on es guarden els motlles, element essencial per a l'activitat de la companyia, ha pogut ser defensat i salvat pels bombers, però l'edifici administratiu ha estat totalment destruït. Els càmpings de la zona, 281 bungalows han quedat destruïts pel foc, mentre que 483 han pogut ser salvats gràcies a la intervenció dels bombers. Pel que fa al balanç humà, 6 civils, entre ells un infant, van rebre atenció mèdica per ferides lleus. 2 bombers voluntaris també van resultar lleugerament ferits i 7 policies municipals que van intervenir en primera instància han estat atesos per intoxicacions lleugeres. En total, 1.700 campistes van ser evacuats dels càmpings Le Sainte-Marie, la Marina i el Brasilià. Tot el personal de l'empresa Catenà va ser evacuat a partir de les 2 de la tarda. Aquesta nit, unes 200 persones han estat allotjades als punts d'acollida de Santa Maria la Mar, Canet de Rosselló, Albarcarrés i Torelles, després que en el moment més crític de la crisi aquests espais arribessin a acollir fins a 800 persones. Avui es posa en marxa un dispositiu d'acompanyament per als afectats centralitzat a la Savoie-le-Rouge, Canet de Rosselló, amb atenció sanitària i suport psicològic multilingüe per atendre els turistes estrangers. La prefectura ha anunciat 2 prioritats per als pròxims dies: l'acompanyament dels sinistrats dels càmpings i l'acompanyament econòmic de les empreses afectades, amb una reunió convocada pel prefecte aquest dissabte a les 10 del matí. Pel que fa als mitjans desplegats, hi han participat 215 bombers amb 35 vehicles i mitjans aeris. Els canadiers, en canvi, no van poder intervenir a causa de les condicions de vent. La prefectura recorda que la situació es manté sensible a tot Catalunya Nord amb, pel que fa a aquest incendi, un risc d'extensió cap a les empreses del port i risc químic vinculat a l'establiment Catenà. Es demana a la població d'evitar la zona i de seguir les indicacions oficials. La carretera departamental 81 s'ha reobert entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca, però a qualsevol moment pot tornar a tancar per facilitar les tasques dels equips de socors.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.

0: Previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millars i Llupià, 31 al RAC1, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Doncs avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys tradicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
3: A continuació, la Míriam Armas, la vicepresidenta de l'APLEC, ens parlarà de l'escola d'estiu que organitza justament l'APLEC. Però abans, un poc de música.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rayo Arels.
1: Educació a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Peñé.
3: El 6 i 7 de juliol l'APLEC organitza doncs, el que anomena l'escola d'estiu. En parlem ara amb la seva vicepresidenta, la Míriam Almarxa. Bon dia.
4: Bon dia, l'Oriana.
3: Doncs ja ens pots dir què és això, aquesta escola d'estiu?
4: Sí, i tant. L'escola d'estiu fa molts anys. Tenim la sort de poder-la organitzar des de fa vora més de 25 anys. És una escola dedicada a formar, a acompanyar tant intervinents com mestres, és a dir, intervinents de l'APLEC, però també és obert a tothom, és a dir, que els mestres de primària, de maternal, elemental, poden inscriure's, apuntar-se. La comunitat educativa pot participar en aquests tallers, en aquestes classes que se fan al voltant de material pedagògic, de quina manera treballem el català dins les aules.
3: I doncs això és obert, doncs, com ho deies, a tothom, mateix en les escoles públiques bilingües?
4: I tant. I tant. L'APLEC intervé amb els seus intervinents a escoles públiques i també ha passat també a privades. Doncs és en aquest marc que d'altres membres de la comunitat educativa poden també venir a interessar-se i qui diu interessar-se, la formació evidentment no s'acaba mai, però també explicar, no?, l'experiència de terreny que ells tenen i com ho viuen, com ho treballen.
3: I Míriam Almarxa, parlaves també doncs, de com fer classes de català, com ensenyar el català. Doncs quina pedagogia utilitzeu per poder ensenyar el català?
4: Llavors, sí que ens qüestionem molt sobre el producte, de quina manera apropem aquesta llengua i aquesta cultura a la nostra mainada. Clar, a partir d'aquí hi ha unes exigències didàctiques i pedagògiques que fan que aquest producte, aquesta classe, aquesta sessió, aquest taller, ha de ser prou atractiu, interessant, que tingui ganxo amb aquests nens i nenes. I també hi ha aquest vessant més lingüístic. Estem bastant molt convençuts que la immersió és una de les eines claus potents per poder guanyar temps, no? Si, per exemple, un intervinent de l'APLEC imparteix les seves classes en una escola cada setmana i va doncs, en una classe durant 3/4 d'hora, perquè és el temps dedicat a elemental. Clar, durant aquests 3/4 d'hora aquesta classe no es pot impartir en llengua francesa. El francès ja és una llengua, no, que tenen en el seu entorn, la seva realitat directa. Nosaltres ens devem de donar-los, i quan parlo de sons, de fonètica, és de donar-los tot un univers molt ràpid, molt condensat en aquests 3/4 d'hora. Doncs la immersió és indispensable. I quan dic indispensable també dic possible. Sempre hi ha aquest temor, no?, o aquesta cautela de pensar que potser no m'entendran o que potser s'ho prendran malament o que estaran perduts. A nosaltres, no?, també de veure com a professionals, quin és el millor compromís o com muntem o dirigim la nostra classe perquè això no passi. Però la immersió és possible i és una de les eines també que utilitzem i que també explicarem, evidentment, en aquesta escola d'estiu.
3: Sí, doncs l'immersió és una cosa clau de la pedagogia, però com organitzeu les classes?
4: Llavors, les classes com s'organitzen? Per exemple, ara abocava les classes d'elemental, sí que són això, 3/4 d'hora, les classes de maternal doncs és menys temps, són 30 minuts. Evidentment no són classes magistrals ni, ni classes frontals. Són classes on hi ha, on procurem que hi hagi molta interacció, on procurem que la mainada sigui, doncs, que pugui actuar en aquesta llengua que potser descobreix, que potser és una realitat diferent a la seva. Doncs pensem, intentem pensar voilà, les classes amb aquesta perspectiva. I sovint, molt sovint, quilòmetre zero, no? És què tenim, què podem aprofitar en el nostre entorn, la nostra geolocalització propera per fer una classe. No forçosament que simplement sempre estem de sortides, però intentar vehicular també història, cultura, geografia a través de les classes, per fer-ho potser més real, també més local. I és veritat que un dels tallers més aviat destinat a secundària, perquè tenim una branca secundària al primer dia, amb professors de secundari, sí que se dedicarà un taller a veure com se pot explotar el cicle 3, l'Atles de Catalunya Nord, aquesta publicació, projecte de Trabucaire de la Llibreria Catalana i d'Ampli Productora, que es va publicar l'any passat. Doncs l'Atles de Catalunya Nord, evidentment, és local, és tota la realitat que tenim, no? És tota una descoberta que podem llegir per etapes, però que ens permet saber què tenim i valorar el nostre patrimoni immediat.
3: I per acabar, Míriam, al marxa, quin és el programa de l'Escola d'Estiu d'aquest any?
4: Llavors, el dilluns al matí bon, hi haurà una classe inaugural, la Miquela Valls ens parlarà farà l'obertura de l'Escola d'Estiu, ens parlarà de consignes amb la classe inaugural Què dius ara? Després sí que hi haurà tallers simultanis per grups que aniran canviant, tallers de dansa de la mà de la mestra Sílvia Cassú. I després hi haurà propostes pedagògiques per a l'ensenyament també amb l'Ingrid Obiol a través d'unes converses i un mètode bastant precís per, no, per despertar la paraula i que hi hagi interacció. Acabarem amb una dansa col·lectiva i és veritat que a la fi de la tarda hi ha aquest programa que dèiem abans, no, dedicat a secundària. Això ho fem des de l'any passat, perquè la PLEC sí que és exclusivament destinat a primària, però el pol secundari ens interessa i és coherent perquè hi ha una continuïtat indispensable. I aquí sí que hi haurà a veure com, doncs, se poden explotar les pistes i propostes pedagògiques a través de l'Atles de Catalunya Nord. I bon, aquí és més a nivell intern, però sí que l'assemblea general se sol fer en aquest moment durant l'escola d'estiu de la PLEC i tindrà lloc aquest dia. I finalment, el dimarts, continuarem tenint tallers. Doncs ja a la tarda hi haurà un espectacle final, les resultes, no?, d'aquest taller de ritme corporal de la mà de la Flor. També hi haurà encara algun acompanyament amb seqüències, sessions didàctiques, es tancarà i vet aquí, aquests dos dies intensos de l'escola d'estiu de la PLEC. Sí que potser recordar que la PLEC són 9.000 alumnes, que són 52 ajuntaments, això ens fa vora unes 100 escoles, doncs 7.500 hores de classe, que és potser el pol més gran, no?, que té la PLEC, a banda, evidentment, de Mil Dimonis, que són 40.000 exemplars quatre vegades l'any. Doncs és important, no?, amb aquesta escola d'estiu continuar a fer-la perdurar. Des d'enguany tenim una escola d'hivern, ampliem formacions de cara als nostres intervinents i estem prou contents, contentes de seguir formant, acompanyant i reflexionant i donant suport a l'ensenyament del català.
3: Moltes gràcies, Míriam Almarxa, vicepresidenta de la PLEC.
4: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Prop de 25.000 morts a Europa. És el balanç de la calor del 2025. Bon dia. Segons una recerca de l'Imperial College London i la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la calor extrema de l'estiu del 2025 va provocar 24.400 morts en 854 ciutats del continent, de les quals 16.500 s'atribueixen directament a l'escalfament global causat per les activitats humanes. L'estudi mostra que en punts concrets l'augment de la temperatura respecte als nivells històrics va arribar fins als 3,6 graus, un increment suficient per convertir onades de calor en esdeveniments mortífers. Els països més colpejats van ser Itàlia, amb 4.597 defuncions addicionals, l'Estat espanyol amb 2.841 i Alemanya 1.477. A les capitals, Roma va registrar 835 morts més, Atenes 630 i París 409, xifres que reflecteixen la intensitat desigual de l'impacte climàtic al sud i al centre del continent. La població més gran de 65 anys és la més exposada. Aquest grup concentra el 85% de les víctimes. Aquesta xifra tradueix una fragilitat estructural de les societats europees envellides davant unes condicions meteorològiques extremes cada vegada més freqüents. Els investigadors adverteixen que les seves estimacions cobreixen tan sols un 30% de la població europea, de manera que el balanç real és segurament molt més elevat del que indiquen les dades actuals. Des del punt de vista mèdic, les morts per calor es deuen a la incapacitat de l'organisme per mantenir la temperatura interna dins dels marges segurs. Quan el cos s'escalfa en excés i no es pot refredar prou ràpid, es desencadenen alteracions greus com cops de calor, deshidratacions intenses i descompensacions cardiovasculars. Aquest conjunt de factors afecta de manera particular les persones grans i aquelles amb malalties cròniques, convertint les onades de calor en una amenaça directa per a la salut pública.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: L'hora fresca a Ràdio Arrels, al vostre programa matinal d'estiu. Són les 7:30 i com cada mitja hora trobem l'Enric Balaguer que ens parlarà del temps. A veure si continuarà bufant avui.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millàs i Llupià, 31 al RAC1, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Doncs avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
5: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

A continuació tindreu la vostra crònica quotidiana, les efemèrides d'Enderroc. Aquí es parlarà de la Rosalia. Però abans, música amb Prince.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 3 de juliol del 2019 es va publicar a internet la cançó Milionària de Rosalía. Va ser la primera cançó de la cantant de Sant Esteve Sesrovires publicada en català. La lletra va ser escrita per la mateixa Rosalía junt amb el seu col·laborador i amic El Guincho. S'hi ha associat un videoclip dirigit per Bàrbara Ferrer en el qual la cantant participa a un concurs televisiu. La cançó va arribar a ser número 1 al conjunt de l'estat espanyol. Escoltem ara Milionària de Rosalía.
3: La Rosalía.

0: era Milionària de la Rosalia.
1: Radio Arrels, són les 7:40 i escolteu l'Hora Fresca, el vostre programa matinal d'estiu. Dins poc temps podreu tornar a trobar la crònica Punt de Llibre, on es parlarà de literatura. Però abans, música.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: El periodista Abraham Obiols ha vingut a Perpinyà a fer una presentació del seu llibre Una vida a les muntanyes. A aquesta hora el podem saludar perquè ens expliqui una mica el llibre. Abraham Obiols, bon dia.
4: Què tal, com estem?
3: Aquest llibre, editat per Ara Llibres, parla d'una pastora que es diu Marina Vilalta, una pastora molt gran, i has volgut fer-li un llibre una mica dedicat a la seva vida, bàsicament.
4: Sí, la Marina Vilalta és una dona que a mi em sembla que és extraordinària, amb una història singular, que n'hi ha molt poques com ella. Va rebre la Creu de Sant Jordi, de fet, de la Generalitat de Catalunya, que és la màxima distinció del país, però també és per com ella s'apropa a la muntanya, com la viu, com ha dedicat tota la seva vida a la ramaderia, a les ovelles, també a les cançons populars, i per tant, sí, em semblava que fer-li un llibre era necessari i ha estat una experiència molt bonica.
3: Tu com arribes a aquesta pastora?
4: Doncs perquè quan li atorguen la Creu de Sant Jordi hi ha titulars de premsa que diuen la pastora més vella de Catalunya, Creu de Sant Jordi, però no es deia pràcticament el seu nom i el cognom, havies d'anar al cos de la notícia. I a mi em generava molta curiositat qui s'amagava darrere aquest sintagma, aquesta fórmula de la pastora més vella de Catalunya. Pensava qui és, què ha fet durant tota la seva vida, encara pastura. Tenia moltes ganes de conèixer-la i és per això, és fruit d'aquesta curiositat que ho vam fer.
3: Clar, tu quan tens moltes ganes de conèixer aquesta pastora, una pastora de Fedes, de Bruguera, del costat de Ribes, entenc que vas establir un contacte i tot plegat, però d'aquí a fer un llibre entenc que hi ha tot un procés i hi ha com moltes hores de converses també.
4: Sí, sí, el llibre és el fruit de converses compartides, sobretot mentre les ovelles pasturàvem, ens ajèiem a terra damunt d'una manta i parlàvem, i de totes aquestes converses n'ha sortit aquest llibre. Per tant, sí, han estat moltes hores de ser amb ella, al seu poble, i parlant d'això i d'allò, però també és que això és un gust. Jo crec que si ets periodista, que t'interessen les preguntes, que t'interessen les històries humanes, fer aquest llibre ha estat un regal.
3: Clar, en aquest cas, parles de Marina Vilalta, aquesta pastora que fa un segle gairebé que pastura Fedes per la muntanya. Parlem molt de la vida al camp i de com cada vegada hi ha menys pastors o com les condicions són dolentes o com tot plegat, però una mica suposo que ella també deu tenir una visió molt determinada d'aquesta vida al camp i de conceptes que potser des de la ciutat li posem títol però queda una mica allà, no?
4: Sí, sí, completament. Nosaltres que a vegades, bueno, nosaltres, jo alguns no els utilitzo, però sé que sonen com ecoansietat, que a mi ja em posa els pèls de punta, però és que a la Marina li sona a llenguatge impossible de desxifrar. O sempre no ens omplim la boca parlant de sostenibilitat, però després anem a comprar una gran superfície, carn envasada en plàstic i que ve de no sé quants quilòmetres enllà. Ella no és de discursos, és de fets, ella és pragmàtica, una dona d'acció, de la qual a mi em sembla que hem d'aprendre molt a deixar-nos estar de paraules buides i de proclames, i fer. I per tant, sí, sí, la Marina Vilalta és algú que no s'està per tonteries i que tots aquests conceptes que a vegades ens ronden entre faristols, mitjans, ciutats, fan molta mandra i hauríem de fer moltes altres coses més necessàries.
3: Abraham Obiols, en aquesta presentació a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, una de les coses que ha sortit és que hi ha gent que s'ha fet seu al llibre. Com ho explicaries això, o per què ho explicaries això, que hi ha gent que aquest llibre l'ha convertit com també en una història personal?
4: Doncs això ha estat el més bonic que ha passat amb aquest llibre, que a mesura que el lector anava passant pàgines difuminava el nom de Bruguera, el poble de la Marina, i difuminava el nom fins i tot de la Marina Vilalta i posava el nom de la seva àvia, de la seva tieta, de la seva mare, potser d'ella mateixa quan era jove, i canviava per complet la ubicació, la localització del llibre, i no sé molt bé per què, crec que això no ho hauria de dir jo, però potser és perquè aquest llibre parla d'una dona normal i corrent, parla, sí, et deia al principi, és una dona extraordinària, però també ha estat una dona anònima que ha fet la seva vida amb normalitat, sense afany de protagonisme, que és algú com tu i com jo. I al final les persones ens interessen, les persones, i ens reconeixem amb les vides d'altres persones. I jo crec que potser ha estat per això.
3: Abraham Arrels, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i una salutació per tothom que escolti Ràdio Arrels aquí a la Catalunya Nord, que per mi ha estat un plaer enorme venir.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.

Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels dins poc temps, arribem a les 9, però abans d'escoltar l'Enric per la seva previsió del temps, Super Trooper de ABBA.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, Loriana, i bon dia a tothom. Per començar amb aquesta emissió, l'actualitat amb aquest foc de vegetació que va afectar ahir a la tarda la zona entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, que està declarat fixat aquest matí. L'incendi industrial que continuava actiu durant la nit a la zona tècnica del port de Canet es troba ara ell circumscrit. El centre operacional departamental ha estat mobilitzat durant tot a la nit a la prefectura de Perpinyà per coordinar els serveis d'emergència. A l'empresa Catenà, fabricant de catamarans de luxe, l'edifici on es guarden els motlles, element essencial per a l'activitat de la companyia, ha pogut ser defensat i salvat pels bombers, però l'edifici administratiu ha estat totalment destruït. Els càmpings de la zona, 281 bungalows han quedat destruïts pel foc, mentre que 483 han pogut ser salvats gràcies a la intervenció dels bombers. Pel que fa al balanç humà, 6 civils, entre ells un infant, van rebre atenció mèdica per ferides lleus. 2 bombers voluntaris també van resultar lleugerament ferits i 7 policies municipals que van intervenir en primera instància han estat atesos per intoxicacions lleugeres. En total, 1.700 campistes van ser evacuats dels càmpings Le Sainte-Marie, la Marina i el Brasilià. Tot el personal de l'empresa Catenà va ser evacuat a partir de les 2 de la tarda. Aquesta nit, unes 200 persones han estat allotjades als punts d'acollida de Santa Maria la Mar, Canet de Rosselló, Albarcarrés i Torelles, després que en el moment més crític de la crisi aquests espais arribessin a acollir fins a 800 persones. Avui es posa en marxa un dispositiu d'acompanyament per als afectats, centralitzat a la Savoie-Lorouge, Canet de Rosselló, amb atenció sanitària i suport psicològic multilingüe per atendre els turistes estrangers. La prefectura ha anunciat 2 prioritats per als pròxims dies: l'acompanyament dels sinistrats dels càmpings i l'acompanyament econòmic de les empreses afectades, amb una reunió convocada pel prefecte aquest dissabte a les 10 del matí. Pel que fa als mitjans desplegats, hi han participat 215 bombers amb 35 vehicles i mitjans aeris. Els canadairs, en canvi, no van poder intervenir a causa de les condicions de vent. La prefectura recorda que la situació es manté sensible a tot Catalunya Nord amb, pel que fa a aquest incendi, un risc d'extensió cap a les empreses del port i risc químic vinculat a l'establiment Catenà. Es demana a la població d'evitar la zona i de seguir les indicacions oficials. La carretera departamental 81 s'ha reobert entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca, però a qualsevol moment pot tornar a tancar per facilitar les tasques dels equips de socors.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Veig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millàs i Llupià, 31 al Racú, 33 a Reiners i 29 a Cortsaví, ni tropical a cotes baixes i mitjà.

0: setmanes. Doncs avui, barret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
1: Dins poc temps tornareu a trobar la crònica Punts i Comes, però abans, música.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Amants de la literatura i de la ràdio, no us heu demanat mai quins són els signes que no passen del llibre a la ràdio? Els punts i les comes, amb totes les seves combinacions, el punt i coma, els dos punts, els punts suspensius, aquests marquen pauses. A la ràdio, en canvi, només hi ha silencis o diferències d'entonació. Doncs cal afegir aquests signes tipogràfics, els signes d'interrogació o d'admiració, és a dir, els signes d'exclamació. Tots aquests signes són els blancs que separen i posen èmfasi en els mots, les expressions, els girs de la nostra estimada literatura, que seran l'objecte d'aquesta crònica. Aquesta carn literària la buscarem els títols, les dedicatòries, els epígrafs o la matèria del text, poesia, conte, novel·la, teatre, cançó, el rap, l'eslam i tutti quanti. Bueno, tutti quanti no és català. Bueno, tampoc, és una castellanara. Partiré de la història del mot, del seu viatge llarg, des dels grecs o els llatins, o des de d'altres llengües, i fins i tot des de la seva invenció per un autor o la seva combinació, els que diem els mots maletes, fins al literat. Més o menys com en francès, una llengua que segurament coneixeu, obsoleta des del president François Mitterrand al rapper MC Solar, o abracabrantesca des del poeta Rimbaud al també president del República Jacques Chirac. Aquests seran alguns dels mots que utilitzarem, que visualitzarem, els escoltarem en relació amb autors. La sorra, Gumersingo Mila, cinera, en Salvador Espriu, escriviure, en Pons Pons, d'Oníbola, en Ingrid Ubiol, i fins a l'Ucronia, en relació a Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís Lluís. Però de moment, centrem-nos en l'expressió primera dels punts i de les comes. Coma, segons Joan Coromines, és un signe de puntuació cada una de les cinc parts en què es divideix el to musical. Si ens fixem bé, ve del grec coma, que vol dir fragment, que ell mateix ve del verb cocto, tallar. Però també a la peça de teatre d'Aristòfanes, Les granotes, trobem coma en el sentit d'encuniació, encuniació d'una moneda. També coma significa el cri o el cabell, i fixeu-vos en la forma d'una coma, d'una vírgula, és com un cabell petit. D'on justament hi ha aquest altre mot que és el cometa, l'astre, perquè té forma de cabell. Però també alguns fan, bueno, assimilant coma amb el son a partir del verb grec comeo, quan el punt és encara més terrible i més cruel. Punt ve del llatí punctum, que de fet és una punxada, una ferida de punta, més o menys com quan la gent teclejava amb la màquina i feia un mecanòscrit, una picada d'ullet al pedrolo, i bueno, atravessava el paper. Però també punctum és punctum temporis, és a dir, el moment, l'instant. Bueno, En aquestes cròniques viatjarem pel temps i l'espai, unes cròniques que tractaré d'amenitzar.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
4: A continuació podreu trobar la crònica Llapissada presentada per en Pasqual Tirac, però abans música amb Zetac.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Hem dit que la L geminada, que trobem en paraules com goril·la, pel·lícula, il·lusió, aquesta L geminada prové d'una doble L llarga del llatí. I com que la doble L catalana ja servia per fer el seu ll, com filla, s'hem tingut menester d'inventar un senyal especial per reflectir aquest so. La L geminada s'escriu L, punt volat, L. I aquest punt volat d'on surt? Un punt volat ja existia a l'edat mitjana. Servia per separar lletres de les paraules, a fi d'evitar confusions o per precisar la pronunciació. Els savis dels segles XIX i XX, i entre ells el Pompeu Fabra, van recuperar aquest tradicional signe separador i en van fer un signe fonètic. Va ser oficialitzat amb les normes ortogràfiques del 1913. El punt volat, entre les dues L's, ens permet de reconèixer d'un sol cop d'ull que hem de pronunciar L geminada. Bé, vos deixi que la Camilla, la famosa autora de les excel·lents novel·les sobre el nou mil·lenari, m'espera per prendre una tila amb la seva col·lega violoncel·lista.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels. Ara, un poc de música, comencem amb Serge Gainsbourg.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La música següent s'anomena Imperfection, cantada per Gentleman i Aloe Black.

0: Escolta, Ràdio Arrels.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i algú

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 7:30 a Ràdio Arrels en aquest matí de divendres 3 de juliol, abans de la previsió del temps. Un punt de l'informació per parlar d'aquest foc de vegetació que va afectar ahir la zona entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, fixat finalment aquesta matinada. L'incendi industrial actiu durant la nit a la zona tècnica del port de Canet es troba ahir circumscrit, però dos edificis de l'empresa Catanà han cremat. L'edifici principal de producció va poder ser salvat pels bombers. Els càmpings, 281 bungalows, han estat destruïts. En total, 1.700 campistes han estat evacuats. Avui es posa en marxa un punt d'acollida per als afectats a la Voie Rouge, a Canet de Rosselló. El prefecte convocarà demà una reunió amb les empreses del port per organitzar la represa de l'activitat. El balanç humà és de 6 civils, entre ells un infant, atesos a tots per ferides lleus, dos bombers voluntaris lleugerament ferits i 7 policies municipals intoxicats. La prefectura demana a la població evitar la zona i seguir les indicacions oficials. La carretera departamental 81 ha reobert entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca. L'incendi ha cremat 30 hectàrees.
2: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millàs i Llupià, 31 al RAC1, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Doncs avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
4: D'aquí poc tornarem a trobar l'Enric, que ens continuarà fent la visita del poble de Vallestàvia. Però abans, música.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: el trap.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Pilats d'aquí, avui, Vallestàvia, amb Jaume Taurinyà. És la cinquena part, tornem a la Vall de la Llentilla i parlem del Vallestàvia de Vall. Hem parlat de l'església Sant Andreu a dalt, però hi ha també una altra església, Sant Andreu, a baix.
4: Sí, i bon, aquesta església és més lluny del poble, 500 metres d'aquí, al mig del cementeri. Té una posició original perquè l'han feta sobre traces, rastres de forns per fer el ferro, doncs... I llavors pensem que era doncs la primera església, és una església que data del segle X i XI. Doncs quan l'han feta, penso que l'han feta ja lluny del poble, jo penso que era per exorcitzar el lloc, perquè era un lloc on havien fet el ferro i la gent que feien el ferro treballaven amb el foc, treballaven amb la mena que anaven a buscar sota terra i eren mig dimonis. Doncs han ficat l'església per mostrar que aquí el Déu era més important.
3: I també és dedicada a Sant Andreu.
4: Era la primera, doncs, era dedicada a Sant Andreu i hem tingut la sort, amb una associació que ha treballat molt bé, de la poder tornar a restaurar, perquè la volta havia baixat, era terra, i doncs amb una, va calguer 10 anys i aquí hi tenim una ara hi ha un teulat amb lloses, i a més una, i perquè la gent hi trobin un altre interès, hi ha una exposició sobre la metal·lurgia antiga i medieval.
3: Parlem de Vallestàvia avui?
4: Avui el poble va quasi bé desaparèixer als anys 70-80. Hi havia 20-30 habitants i només. Doncs hi ha hagut un període molt difícil. Pensaven que existiria només amb cases secundàries que hi ha. I hi ha gent, els primers van ser un ferrer i un ramader que es van instal·lar i van demostrar que aquí, malgrat la situació aïllada del poble, es podia encara viure i viure bé. Doncs a poc la gent han servit d'exemple aquí, i d'altres han vingut, i doncs ara hi ha activitats de ramaderia, tenim com abans, hi ha vaques, hi ha ovelles, hi ha cabres, hi ha cavalls, hi ha gallines també que fan ous i que són venuts al mercat de Prada el dimarts, i doncs hi ha cavalls encara i burros catalans també, perquè fem una festa del burro català al mes de setembre. I doncs, a més, hi ha gent que treballen, poden viure aquí, perquè ets més a prop de la gent que volen viure més a prop de la natura, està molt bé aquí. I cal mitja hora per anar a Prada o a Illa, o i 20 minuts per Vinçà, doncs poden tenir un treball a la plana i tornar a venir a dormir cap aquí. L'internet també ens ha ajudat una mica, perquè en tenim dos o tres que treballen amb això, que tenen petites empreses o que són emplegat per d'altres empreses, fan teletreball, que doncs s'estan aquí, estan molt bé i fan la llur feina sense desplaçar-se. A més tenim un cafè, un restaurant, és un petit comerç. Això ho van intentar fer en 2000-2001, al principi del meu mandat de Baia, i ara funciona encara, donc fa més de 20 anys que funciona. És una mica difícil perquè per treure un salari total és difícil. Però una parella amb un que treballa i l'altre que se cuida del cafè és possible. Doncs és com això que se passa, el que s'ha passat fins ara, i ara és una associació que han fet, que ha tornat, que es cuida del cafè, que diré més de les activitats. Hi ha associacions també que són molt actius. Els Amics de Vallestavi, que és la més antiga, que va ser creada 1981 i que encara existe, i una altra que es diu la Salamandra, i que llavors organitza les activitats fent de a Vallestavi, festes, coses com això, conferències, balls, concerts, vet aquí. Doncs hi ha animació.
3: Ens retrobem molt aviat amb el Jaume Torinyà per seguir la passejada a Vallestavi.
0: Radio Arrels, en veig 93.1.
5: Ens queda encara 20 minuts a passar junts. A continuació trobareu l'Agnès Rabà al micro de l'Enric Balaguer, on parlarà de les activitats culturals a fer al Conflent aquest mes de juliol.

0: Parfait pour les autres, moi je suis pas fait pour ça. C'est un miracle que je m'en sorte. Ce monde est pas fait pour moi. Et des gens dansent sur la table, moi je trébuche tout bas. Je fais semblant d'être semblable. Est-ce que c'est pareil pour toi?
1: Radio Arrels.
2: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Amb l'Agnès Rabat de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó parlem de les animacions del mes de juliol 2026. Evidentment, un mes important perquè és un mes d'estiu i també no detallarem, però sabem que aquest mes hi ha les Diades Romàniques, el Festival Cine Rencontre i també tot al final del mes de juliol al Festival Pau Casals, però avui parlem de les altres animacions. Agnès Rabat, bon dia.
4: Bon dia, Enric. Moltes animacions, un mes molt festiu al Conflent. Podem començar a parlar de la festa, la tradicional festa de les Bruixes a Vilafranc de Conflent.
3: Un lloc idoni, un lloc tradicional per a les Bruixes, que és Vilafranc, aquestes muralles, aquests misteris.
4: Sí, sí, sí. Doncs el diumenge 5 de juliol serà un dia ben animat per el poble fortificat de Vilafranc de Conflent, amb moltes coses previstes pels nens i també pels grans. Notem, doncs, jocs inflables, però també tallers, també espectacles i, a més, conferències sobre aquest tema bastant màgic al voltant de les Bruixes. Les visitants que iran a Vilafranc de Conflent aquest diumenge 5 de juliol podran també trobar estants, degustacions, records, es podran comprar bruixes si volen i pocions màgiques. També hi hauran alguns autors que podran fer signatures. Serà una jornada plena de fantasia, de misteri i convivència també al cor de les muralles de Vilafranc de Conflent.
3: Un dia completament divertit perquè aquest tema sempre fascina una mica les Bruixes.
4: Sí, sí, sí. I doncs us convidem a us deixar embruixar el diumenge 5 de juliol a Vilafranc de Conflent.
3: També l'estiu és temps de festa de vilatge, festa majors, i potser n'hi ha una en particular.
4: Sí, podem parlar de la festa de Nyer, que es celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb moltes animacions durant tot el cap de setmana. El divendres hi haurà un gran ball amb el DJ Bad. El dissabte s'organitzarà un concurs de petanca i un gran ball amb l'orquestra Le Casanova, i el cap de setmana s'acabarà el diumenge amb un ball de les Piruletes, pels més petits, però també pels grans, i el vespre amb el tradicional pollastre a la catalana, que cal reservar contactant l'Ajuntament de Nyer. Cal notar que hi haurà restauració durant el cap de setmana, doncs seran 3 dies plens de música, balls, bon ambient i també bona cuina, perquè hi haurà restauració cada dia durant la festa de Nyer.
3: També l'esport és un dels atractius del nostre Conflent.
4: Sí, efectivament, Enric, i podem parlar que de la manifestació Azimund, perquè durant tot l'estiu l'Oficina de Turisme proposa els colls del diumenge. És a dir que cada diumenge de l'estiu hi haurà un coll que serà senyalitzat al Conflent, però també al territori des Pirineus d'Oise. Els ciclistes podran fer la pujada d'un coll que serà senyalitzat entre les 7 del matí i les 11. I doncs, entre els colls que seran proposats, podem notar alguns que estan al Conflent, com el coll des Usines, el coll de Roquejalère, el coll de la Llosa a la Cerdanya, el coll de Jau, que clôturera l'estiu.
3: I donc vol dir que cada els ciclistes que fan els colls reben com un premi un segell com el camí de Compostela?
4: Si. El funcionament és bastant similar perquè els ciclistes han de descarregar sobre la pàgina web de l'Oficina de Turisme, doncs, que és www.turisme-canigo.com, un full de ruta on trobaran totes les indicacions sobre les colls, doncs el nivell de dificultat, el perfil, doncs els interessos al nivell dels paisatges i també el recorregut. I després, quan hauran fet el coll, hauran de demanar un segell i els ciclistes més motivats podran guanyar regals, els que hauran fet tots els colls.
3: Les pluges són molt presentes al Conflent i a la falda del Canigó. I n'hi haurà també a Bernet.
4: N'hi haurà a Bernet, sí. El 18 de juliol, a les 9:30 de la nit, perquè la companyia Cielo proposa l'espectacle Jocs de Bruixes. Doncs serà un espectacle bastant fantàstic perquè hi haurà 3 bruixes que es passejaran pels carrers de Bernet i que parlaran en català i en francès. Aquestes bruixes explicaran històries, secrets, rituals i també hi haurà moltes sorpreses per viure una experiència màgica que l'anà a Bernet 18 de juliol a les 9:30 per descobrir aquest espectacle Jocs de Bruixes proposat per la companyia Cielo.
3: I l'endemà hi ha el mercat ecològic que és ara tradicional a Prada i al Conflent.
4: Sí, notem doncs l'organització de la Fira Ecològica el diumenge 19 de juliol a la plaça de la República de Prada. Les animacions començaran a partir de les 9 i hi haurà molts expositors amb productes ecològics, ben segur, artesans, associacions locals, restauració i begudes ecològiques. Notem la presència de la cerveseria Cap d'Ona, però també de la granja Les Vergers du Mont Canigou de Los Masos, que proposarà sucs de fruita i cidre. Els més petits també passaran un bon moment perquè hi haurà jocs gigants tradicionals de fusta i animacions proposades per les enfants de Lude. Al llarg del dia també hi haurà animacions musicals a les 11:30 del matí i també a les 6:30 de la tarda. El programa està complet perquè s'organitzaran conferències sobre temàtiques molt interessants, com per exemple hi haurà un taller d'iniciació a l'ús de les barretes de sori, un taller sobre la lactofermentació i conferències sobre les claus de la salut segons la naturopatia ayurvèdica. I la permanutrició s'explicarà com alimentar-se seguint els cicles naturals. Doncs si us agraden els productes locals, la natura, bona música i un bon ambient, la Fira Ecològica de Prada és per a vosaltres. I cal anar a Prada el 19 de juliol.
3: I doncs totes les informacions sobre aquestes animacions de les quals acabem de parlar i també totes les altres a la web de l'Oficina de Turisme?
4: Sí, es poden retrobar a la web de l'Oficina de Turisme, doncs sobre que és www.turisme-canigo.com.
3: Moltes gràcies, Agnès Rabat, de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó, i bon estiu, que per vosaltres vol dir feina.
4: Sí, gràcies igualment, Enric. Fins aviat.

És aquí que el programa L'Hora Fresca s'acaba per avui. Soc la Lauriane Peigner i ens tornarem a trobar dilluns a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon divendres i un bon cap de setmana.

0: Centre Operacional Departamental ha estat mobilitzat durant tota la nit a la prefectura de Perpinyà per coordinar els serveis d'emergència. A l'empresa Catenà, fabricant de catamarans de luxe, l'edifici on es guarden els motlles, element essencial per a l'activitat de la companyia, ha pogut ser defensat i salvat pels bombers, però l'edifici administratiu ha estat totalment destruït. Els càmpings de la zona, 281 bungalows, han quedat destruïts pel foc, mentre que 483 han pogut ser salvats gràcies a la intervenció dels bombers. Pel que fa al balanç humà, 6 civils, entre ells un infant, van rebre atenció mèdica per ferides lleus. 2 bombers voluntaris també van resultar lleugerament ferits i 7 policies municipals que van intervenir en primera instància han estat atesos per intoxicacions lleugeres. En total, 1.700 campistes van ser evacuats dels càmpings Le Sainte-Marie, la Marina i el Brasilià. Tot el personal de l'empresa Catenà va ser evacuat a partir de les 2 de la tarda. Aquesta nit, unes 200 persones han estat allotjades als punts d'acollida de Santa Maria la Mar, Canet de Rosselló, Albarcarrés i Torelles, després que en el moment més crític de la crisi aquests espais arribessin a acollir fins a 800 persones. Avui es posa en marxa un dispositiu d'acompanyament per als afectats centralitzat a la Savoie-le-Rouge, Canet de Rosselló, amb atenció sanitària i suport psicològic multilingüe per atendre els turistes estrangers. La prefectura ha anunciat 2 prioritats per als pròxims dies: l'acompanyament dels sinistrats dels càmpings i l'acompanyament econòmic de les empreses afectades, amb una reunió convocada pel prefecte aquest dissabte a les 10 del matí. Pel que fa als mitjans desplegats, hi han participat 215 bombers amb 35 vehicles i mitjans aeris. Els canadairs, en canvi, no van poder intervenir a causa de les condicions de vent. La prefectura recorda que la situació es manté sensible a tot Catalunya Nord amb, pel que fa a aquest incendi, un risc d'extensió cap a les empreses del port i risc químic vinculat a l'establiment Catenà. Es demana a la població d'evitar la zona i de seguir les indicacions oficials. La carretera departamental 81 s'ha reobert entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca, però a qualsevol moment pot tornar a tancar per facilitar les tasques del els equips de socors.
1: L'informatiu a Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu
3: a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 també, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millars i Llupià, 31 al Racú, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Doncs avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Auxili és un grup de música que va néixer l'any 2005 a la Vall de l'Albaida, al País Valencià, i és el grup que, del qual parlarem.

0: Tenim aquesta setmana el disc de la setmana i tenim amb nosaltres l'Esteve, que és el seu cantant. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots i totes.
0: Aquest grup Auxili, com va néixer el nom del... D'on va sortir el nom del grup?
1: Bé, el nom d'Auxili, la veritat, bueno, va néixer fa molts anys, quan érem adolescents, quan començàvem aquest projecte, i sempre ho diem, va ser una pluja d'idees i la que menys ens va desagradar de totes es van quedar amb ella. Sí que és cert que amb el temps hem anat donant-li sentit a això Auxili, per a nosaltres és com... Bé, com un lloc on agafar-nos, on fer música i on fugir un poc d'aquesta societat ultraconsumista i materialista que ens menja dia a dia.
0: Com ara explicaves que el grup va néixer quan éreu adolescents, com va anar la formació aquesta del grup?
1: Bé, som un grup d'amics que naix de l'institut, naix del conservatori, intentem fugir un poc de la música de banda que naix al País Valencià, on havíem passat ja tota la nostra adolescència tocant actuant a festes de moros i cristians, a processons, a falles, a xarangues, que ens encanta la música del carrer, però també un poc per i sobretot la música del conservatori també estàvem un poc ahí encasillats. I un poc per fugir d'aquesta música també ens agradaven altres músiques com era Obrint Pas, com era La Gossa Sorda en el seu moment, després Escala Riac a nivell peninsular i a Peguem el Bot al reggae internacional i allò. Ens agraden altres músiques i per la necessitat aquesta un poc d'adolescent d'intentar canalitzar la nostra ràbia i la nostra disconformitat amb el món i un poc tots aquests factors van formar el grup, però sobretot l'amistat i que venim de l'institut i ens coneixem com a amics i som d'un poble del sud del País Valencià d'Ontinyent i d'allà naix la banda.
0: Ara parlaves d'aquestes festes del País Valencià i la cançó que escoltarem d'aquí uns minuts és Ui la liem, que de fet parleu una mica d'aquestes festes i de les diferents maneres, diguem, d'enfocar aquestes festes. De fet, una de les frases és això de festa de toro i orquestra, festa que no ens representa. Tenen molta importància les festes aquestes de toro i orquestra al País Valencià encara?
1: Sí, clar. Bueno, no sols si ens centrem amb la frase de toro i orquestra, no? És una pinzellada en la cançó, però al final és una cançó que reivindiquem un poc les nostres festivitats i les festivitats que ens representen, no? I que se les estimem moltíssim, com són els moros i cristians, com són les falles, com són qualsevol festa de poble que es pugui celebrar, però sí que és cert que notem la necessitat de fer-se una mica nostra, no? El paper de l'Església Catòlica sempre està al darrere, hi ha sempre actes pues, molt, molt masclistes pel mig, hi ha coses que no ens representen i la part musical, que és la que ens toca a nosaltres, pues sí que és cert que sí. Tirem molt a les orquestes, a grups de versions i no tant valoren la música del poble, no? La música feta a casa i els artistes que canten en la nostra llengua i demés. I aleshores, bueno, reivindiquem tots aquests aspectes en la cançó, era una cançó que ens representa moltíssim i ahir la van clavar el disc. Ui, la liem.
0: Sí. I parleu d'això una mica com de la plaça de baix, diguem, que seria on es fa la festa que us representaria més. Aquestes festes prosperen també al País Valencià o és una modificació de la festa tradicional cap al que voldríeu? O s'ha de fer una festa alternativa per poder tenir aquest tipus de festes més amb grups locals i fugint una mica de la cosa que està més tradicional?
1: Sí que és cert que estos anys anteriors, amb el canvi de govern i demés, sí que s'ha... Pues, bueno, se li ha donat moltes ales a la cultura, molts de grups hem pogut actuar a casa, les nostres festes locals... això sí que és cert que sí que hi havia un canvi positiu, crec que no s'estaven celebrant, però hi ha bastantes corregudes de bous en molts pobles, com Villena porta anys fent festivals a la plaça de bous de música i bueno, sí que els grups havien pogut actuar a la plaça de bous de València, per exemple, i coses així, però crec que bé, amb el canvi a Travolta de govern darrere, s'està notant molt a Travolta el camí que volen agafar, de tornar un poc a les tradicions rancies, a tornar un poc a aquesta festa que ens representa. I bé, nosaltres seguirem alçant la veu i per sort viatgem molt a Terres del Nord i allà sí que és cert que ens notem molt estimats i la nostra música sona a moltes festes majors i la veritat que ojalà un dia al País Valencià també puguem tindre aquest ressò.
0: Doncs sentim Will.i.am del grup Auxili.

0: Som aquí amb l'Esteve, el cantant del grup Auxili, un grup del País Valencià, que és el nostre convidat pel disc de la setmana d'aquesta setmana. I avui parlarem d'una cançó que acaba de sortir aquest passat 4 d'abril, que és One Shot. De què parla aquesta cançó, Esteve?
1: Bé, és una connexió que hem fet amb la Santa Salut, una artista catalana que ens flipa, que portem molts anys coincidint també amb la carretera dels escenaris i ens mola molt el seu art i sobretot hi ha una connexió molt bonica entre nosaltres, un respecte mutu molt xulo. I bé, es van trobar amb la necessitat de fer la connexió i parlar també, doncs això, últimament al País Valencià ha hagut un canvi de govern, està havent molta censura a les programacions, no? I bé, ja estan anant a saco contra la llengua. Ens necessitàvem un poc la necessitat de dir-ho en una lletra directament i parlar de manera directa. I això és el que parla la cançó, no? És una connexió entre ella i nosaltres i després un tir directe a l'ultradreta i al feixisme al País Valencià.
0: Ara parlaves que aquesta teniu una col·laboració, però també et volia preguntar una mica, vosaltres a Auxili, quants músics sou?
1: Bé, nosaltres en Auxili som 8 músics damunt de l'escenari, més tota la crew que tenim, tècnic de so, tècnic de llums, del merchant, videomaker, però damunt de l'escenari som 8 persones i 8 músics.
0: I quins instruments toqueu?
1: Allà, pues, bueno, tenim baix, guitarra, teclats, bateria, trombó, trompeta i dos vocalistes.
0: Doncs ara escoltarem One Shot, la cançó que acaba de sortir del grup Auxili.

0: d'acord.
1: El grup d'aquesta setmana és Auxili. Tenim amb nosaltres l'Esteve, que és el cantant del grup. I avui parlarem de la cançó Digue-li. A la cançó parles de venim de ser far en la deriva. I et volia preguntar una mica quina importància té la música al País Valencià per combatre situacions polítiques que moltes vegades, com comentaves amb la cançó One Shot, són hostils amb la llengua i amb la cultura catalanes.
2: Bé, sempre he pensat nosaltres, mentre és la música, com una ferramenta més per a despertar alguna consciència, i la veritat que des dels nostres inicis que escoltàvem ja grups com Obrim Pas, com La Gossa Sorda, com Orxata, sempre ens han marcat molt a tota una generació, pense, i pense que la música, doncs això, és una ferramenta més per a despertar consciències i amb Auxili sempre hem intentat amb les nostres lletres transmetre les nostres idees sense pèls de la llengua i Digue-li, doncs això, és una cançó, portem 2 anys aturats per la pandèmia i demés, necessitem tornar i dir clar que seguim estimant la llengua i seguim fent música a la nostra.
1: Quan dius que necessitàveu tornar, era un tema personal, un tema que creieu que havíeu d'explicar més coses o com va anar aquest retorn, diguem, post-pandèmia?
2: Bé, la veritat que nosaltres vam tindre molta sort perquè nosaltres vam decidir parar la maquinària 1 any abans de la pandèmia. Volíem fer una aturada, bueno, som un grup d'amics, com ja he explicat, on cuidem molt també els nostres vincles d'amistat i al final quan un grup se professionalitza i portem molts anys a la carretera fent gires llargues, al final hem de cuidar-nos una mica i valorar el que portàvem entre mans. Ens va vindre molt bé l'aturada, al final valorar tot el que havíem fet, tot el camí, respirar, veure amb la distància, apagar les xarxes, veure que també la música és molt efímera, no? I com baixen els seguidors i com baixen les reproduccions i que tampoc passa res, no? Quan te'n vas i bé, i tornar a retrobar-nos en nosaltres mateixa i en el per què fem música i això, necessitàvem tornar perquè al final fem música per el que pensem, per el que podem despertar en la gent jove i per això neixa necessitat de tornar i per nosaltres mateixa, no? Vam parar i era com què fem? Què fem en les nostres vides? Bé, portem 10 anys a la carretera, necessitem tornar a fer cançons i tornar als escenaris i això, l'aturada ens va servir per a valorar el que teníem i hem tornat amb molta força i molt contents i això és Digue-li.
1: Doncs la tornada ha estat amb aquest Digue-li que ara el sentirem, escoltem-lo.

0: Aquesta setmana estem parlant del grup Auxili del País Valencià i estem amb l'Esteve, que és el seu cantant, i avui parlarem de la cançó Pàgines Negres, que una de les frases és: hi ha una tempesta que trona als nostres carrers. No sé si ens podries explicar per la gent de la Catalunya Nord que no segueix tant la política valenciana, una mica la situació actual del País Valencià i aquesta tempesta de la qual parleu.
1: Bé, la veritat que la cançó la vam escriure farà ara 3 anys, 3, 4, sí. No, més, sí, 4, 5 anys. En aquell aleshores governava l'esquerra d'un tripartit al País Valencià, però nosaltres sí que és cert que en aquella cançó doncs alertàvem un poc a la gent jove que no es deixarem de banda la lluita política una mica i que no es deixarem emportar per aquest moment de felicitat i que la cultura estava en un moment efervescent, no? Perquè sabem el país en què vivim, sabem la força que té la dreta i les seues idees contra la llengua, contra la nostra cultura i alertàvem una mica en aquell entonces. Recordo un 9 d'octubre, una manifestació on la gent d'ultradreta va eixir al carrer, va haver violència, estaven allà, no? I veiem a l'esquerra una mica dispersa. Aquella cançó sí que és cert que també va coincidir en un punt on a Catalunya estàveu amb el 9 d'octubre i demés, estàveu amb tot el procés i nosaltres sentíem també molt identificats amb el nord i era una cançó de doble fil, no? En el País Valencià alertàvem un poc a la gent jove i on a Catalunya sabíem que estàveu rebent també molta persecució policial, on les manifestacions acaben com acabaven i on no ens pareixia just el que estava passant, no? I per això Pàgines Negres.
0: Creus que durant el temps aquest d'un govern de tripartit d'esquerres la militància d'esquerres es va com relaxar massa o es va dispersar amb coses i que llavors ara quan ha tornat a venir un govern de dreta i d'ultradreta ha agafat una mica amb el peu canviat? O no
1: jo
0: té res
1: crec
0: a
1: que
0: veure?
1: sí, bueno, personalment soc músic de política, puc opinar, però pense una mica que sí, no? Sempre passen tots els processos que quan igual governa l'esquerra governem una mica amb por, no? Hacia el sud és com que nada suena catalanismo, que anem a espai, però quan entra a la dreta entra a sac i ho té molt clar, no? I se lluita contra la llengua, i se lluita contra la cultura, és una manera de governar molt espanyolista i bé, i l'esquerra pensa que té una mica de por i al final es menja la tostada com sempre una vegada més, reobrim els mitjans i ara els deixem ahí un poc ahí perquè ells vagin ahí als mitjans, reactivem un poc la cultura ens relaxem una mica i bé, pense jo sincerament, personalment, pense que sí que ens hem relaxat una mica i que ara doncs, bé, també el que ha passat al nord del procés tampoc ha afavorit, pense molt, a l'esquerra més indepe valenciana i bé, al final tot és un còmput de coses que ens ha fet tornar ahir. Però sabem el país en què vivim i nosaltres amb la música i amb la cultura intentarem sempre dir les coses clares.
0: Doncs, dient les coses clares, sentim Pàgines Negres d'Auxili.

0: Auxili és el grup d'aquesta setmana, del disc de la setmana, i tenim amb nosaltres l'Esteve, que és un dels cantants. I la cançó d'avui és Si tu vols, que no sé si aquesta cançó sembla molt menys reivindicativa i potser una cançó més d'amor o de desamor. No sé què us va portar a fer una cançó així una mica diferent.
1: Sí, bueno, en Auxili des del minut 1 sempre ens hem mullat en la política, però també diem que parlem del que vivim dia a dia, no? I el que vivim dia a dia també és amor, és desamor, és el nostre dia a dia, i també parlem d'amor des del minut 1 en els nostres discs i les nostres cançons, i pense que una cosa no lleva a l'altra, no? I sempre també tenim cançons molt boniques que ens representen, i sobretot el que parlàvem, no? Que som un grup d'amics i parlem molt les nostres cançons d'amistat i d'amor per amistat. I si tu vols, sí que és cert que és una cançó que la gent se la fa seva i pensa que parla d'alguna relació o que parla d'algun amor, no? Un desamor, però en veritat parla d'amor pels amics i l'amistat, i si fixeu, totes les metàfores parlen tan bonic i tan difícil d'oblidar, ni el temps ni la distància podran parar el ball. Estan tot el rato fent-li referència a la música i a l'amistat. Sí que és cert que, doncs, en algun punt de la cançó dic la melodia del teu cos i allò, entonces, pues dones peu també, no?, que la gent se la faci a seva i puga interpretar el que siga. Però bé, ara que m'ho preguntes, doncs sí, la lletra parla d'amistat, i era el moment en què traiem el disc i sabíem que després anàvem a aturar les maquinàries. Aleshores jo li vaig dir als meus amics: si tu vols, si tu vols, si tu vols, si tu vols, junts jugarem a alçar el vol durant molts anys més. I bé, així n'ha sigut. Després d'aturar, hem tornat amb força i hem seguit volant, i bé, si tu vols, una cançó que parla d'amor, però d'amor pels amics.
0: Doncs crec que no seré capaç de presentar-la millor, o sigui, escoltem aquesta cançó, Si tu vols, d'Auxili.

0: Hem sentit la cançó Si tu vols d'Auxili, aquest cant a l'amor ja, o a l'amor d'amistat també, com ens deia ara l'Esteve, el cantant, que ens ha estat presentant 5 cançons d'aquest grup Auxili aquesta setmana. Moltes gràcies, Esteve.
1: A vosaltres per donar-nos veu i per donar-li ressò a la nostra música, de veres.
2: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: A l'escolta de Ràdio Arrels, en aquest matí de divendres 3 de juliol, fem ara el punt sobre l'actualitat, sobre aquest important incendi que va cremar 30 hectàrees ahir entre Santa Maria i Canet de Rosselló. Una superfície no molt important, però unes destrosses enormes, 1.700 persones.

0: No sents els canadairs perquè les condicions de vent i la presència de masses persones a terra no eren favorables per a aquesta intervenció. L'incendi continua a hores d'ara, controlat i vigilat. Demà la prefectura ha organitzat una reunió per parlar amb totes les empreses afectades.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Una dorsal anticiclònica es manté des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millars i Llupià, 31 al Racú, 33 a Reiners i 29 a Corsaví. Ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Doncs avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
5: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
4: 100% en català.

Pau Riba va ser un cantautor i artista català nascut a Palma, a l'illa de Mallorca, l'any 48. És considerat com un modernitzador de la música en llengua catalana. Riba va intentar entrar al grup dels 16 jutges l'any 1967, però no el van admetre perquè el moviment de la nova cançó era molt proper a Jacques Brel i Brassens, mentre que Riba era més aviat proper a Bob Dylan. Com a resposta, Pau Riba va fundar el grup The Folk, un col·lectiu amb un estil ben diferent del qual formarien part Jaume Arnella, Jaume Sisa, Jordi Batista i Oriol Tramvia, entre altres. Pau Riba va morir al Maresme, al nord de Barcelona, l'any 2022, amb 73 anys.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Pau Riba.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

turmenta i mutila amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles

Fes-me petit, petit, fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

de l'espectacle. Podran gaudir de les feres més salvatges i dels millors pallassos del món. Comptem també amb uns malabaristes extraordinaris i els millors carteristes vinguts d'arreu del país. Benvinguts.

0: moltes veus d'arrels.
1: Bon dia, m'ha dit no, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè fem passejar la bicicleta.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Bonpas, 95.
2: El pla de corona desperta cobert per la bona.

piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: A l'escolta de Ràdio Arrels, en aquest matí de divendres 3 de juliol, fem ara el punt sobre l'actualitat, sobre aquest important incendi que va cremar 30 hectàrees ahir entre Santa Maria i Canet de Rosselló. Una superfície no molt important, però unes destrosses enormes. 1.700 persones han estat evacuades de tres càmpings de Santa Maria i de Canet. Dos dels tres edificis del constructor de velers de luxe Catenà, al port de Canet, on treballen 250 persones, han estat totalment destruïts, però els bombers van poder protegir l'edifici principal. Més de 250 mobilhomes han cremat, 6 persones van resultar lleugerament ferides. La prefectura ha posat en plaça una cèl·lula d'ajuda medicom-psicològica. El foc va mobilitzar ahir més de 200 bombers ajudats de mitjans aeris

0: té des de fa dies i és responsable que no creixin núvols i al mateix temps que bufi la tramuntana. Per avui esperem, doncs, un ambient assolellat amb una temperatura mínima més alta que els dies anteriors. Per les màximes també estem per sobre del llindar de les habituals de temporada i amb una tendència a l'alça per aquest cap de setmana i inici de la següent. 23 a Ralleu, 25 a Font-romeu, 28 a Enveig, 27 a Orrià, 31 a Eus, 32 a Millàs i Llupià, 31 al RAC1, 33 a Reiners i 29 a Corsaví, ni tropical a cotes baixes i mitjanes. Donc avui, beret, ulleres de sol i crema solar, si aneu al mar o a la muntanya, on l'índex UV és a 11. Avui és Sant Irineu i Sant Tomàs. L'Església Llatina celebrava la seva festa el 21 de desembre, fins abans la reforma de 1969. Actualment se celebra la seva festivitat el 3 de juliol, és a dir que tots els refranys addicionals en relació amb Sant Tomàs no valen més. El 3 de juliol de 2018 mor Eva Serra i Puig, historiadora, activista política catalana, militant en favor de l'independentisme català, germana de Blanca Serra i de Josep Serra de Calassanç, activista nord-català.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. En FIAC 95.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: De color de gos com fuig, puc pintar-te la lluna, puc donar-te el telèfon d'una nòrdica bruna, fer-te recomanar per aconseguir tribut, portar-te al desert, si tu vols, sorra i luna, donar-te el secret de ràpida fortuna, votar-te diputat de futura comuna. Això i encara més. Si m'escoltes i no em dius, i en castellano no sabria orar,

0: Tot per cadascú, cadascuna, que l'arbre no tapi el bosc ni la prunera la pruna. Se sent fenum de podrit sota el cel, sota la runa. No busquis tres peus al gat, no és per gana que es dejuna. Si vols navegar has d'anar a la mar, no la llacuna. Pots venir-me a visitar, no es necessita vacuna. Ni això, ni res, ni res. Si m'escoltes i no em dius...
1: Oiga, democráticamente hablando, en castellano no sabría una...

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Michelle, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada menjar gelats i m'agrada la piscina.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al centre de Girona, una ciutat coneguda pel seu call jueu, pels banys àrabs, les cases de colors que donen al riu Unyà, però sobretot per un edifici de grans dimensions, la Catedral de Girona. La ciutat de Girona sembla que la van fundar els romans cap a l'any 77 abans de la nostra era, com a plaça forta emmurallada, per la qual passaria posteriorment la Via Augusta. Es té documentada la presència d'una comunitat cristiana en aquesta ciutat des del segle IV. Es té documentada la presència d'una comunitat cristiana en aquesta ciutat des del segle IV, moment en el qual va morir martiritzat Sant Feliu, que té una església dedicada al centre de la ciutat. Girona va construir al segle XI una catedral romànica a l'espai on hi havia hagut el temple romà de Gerunda. La catedral tindria un campanar com el de Sant Miquel de Cuixà, que de fet encara avui existeix, però cal cercar-lo una mica, perquè l'actual catedral gòtica és tan alta que aquell campanar s'ha convertit en un peculiar contrafort que aguanta l'edifici principal. Aquest campanar no és ni molt menys un dels punts de més interès de la ciutat, però hi ha una llegenda popular que diu que Carlemany va pujar aquest campanar per contemplar Girona, i va quedar tan embadalit que li va caure l'espasa del tabaix del campanar, amb tanta força que va quedar soterrada a terra. La llegenda diu que l'espasa continua enfonsant-se fins al dia que arribi al centre de la terra i la parteixi en dos, i en aquell moment serà quan acabarà el món. Tot i això, no cal que patiu, perquè se sap amb certesa que Carlemany no va trepitjar mai la ciutat de Girona. Per tant, sembla que la història no és massa verídica. En tot cas, tornem a la catedral, perquè la catedral gòtica es va començar a construir al segle XIV amb una sola nau enorme de gairebé 23 metres d'amplada. És la nau gòtica més ampla del món i, després de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, és la segona nau més ampla del món en qualsevol estil. Girona és una ciutat amb més de 100.000 habitants i una vida cultural ben rica, amb iniciatives com el Festival Girona a Capella, que se celebra cada any. El 2025 hi van actuar el Cor Jove dels Amics de la Unió de Granollers, a qui escoltarem interpretant el famós Do You Hear the People Sing dels Miserables, de Claude Michel Schoenberg.

0: Els qui sentíem eren el cor jove dels Amics de la Unió de Granollers interpretant el Do You Hear the People Sing dels Miserables, de Claude Michel Sonberg.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
0: Escolteu Radio Arrels i com cada migdia som el repeteig del sol de 12 a 1 a l'antena i també al web. El programa d'avui, doncs, com sempre, tindrem diverses entrevistes i també les cròniques i, evidentment, seguirem doncs, de prop l'actualitat de Catalunya Nord, marcada aquests dies per la calor i el vent, i, malauradament, això també vol dir que per incendis. De moment, però, comencem amb la previsió del temps amb la Loriana Penyer.
6: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: I un informatiu especial en aquest divendres 3 de juliol per parlar del foc a Santa Maria i a Canet. Ràdio Arrels, bon dia. Aquest incendi que des d'ahir afecta la zona costanera entre Santa Maria, la Mar i Canet de Rosselló és fixat oficialment des d'aquest matí. L'actuació dels bombers va permetre salvar l'edifici principal de l'empresa de catamarans Catanà. La nau on es guarden els motlles és considerada clau per a l'activitat de la companyia, on treballen 350 persones, ha estat salvada, contràriament a dos altres edificis. Aquest establiment, Catanà, era la principal preocupació de la nit, sobretot pel risc químic de les seves instal·lacions. Pel que fa a l'afectació en el sector turístic, el foc ha destruït 280 bungalows. Les flames han afectat els càmpings Le Sainte-Marie, la Marina i Le Brasilia, d'on es van haver d'evacuar 1.700 persones. El balanç de ferit és de 15 persones, totes de caràcter lleu, 6 civils, entre els quals un infant, 2 bombers voluntaris,

0: 115 bombers ajudats per 35 vehicles i diversos mitjans aeris. Els avions Canadair no van poder actuar per la força del vent i la proximitat de les persones. Finalment, afegir que la carretera departamental 81, que havia estat tancada, ha estat reoberta entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca aquest matí, però les autoritats demanen a la població d'evitar desplaçar-se encara a la zona afectada per no col·lapsar les línies d'emergència i, sobretot, de seguir les indicacions oficials, ja que la situació encara és sensible pel vent. De fet, és una situació sensible que concerneix tot el territori de Catalunya Nord i els sectors de les Corberes, Rosselló, Aspres i Vallespí estan en risc excepcional amb alguns accessos a zones forestals sensibles totalment prohibits.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prats de Molló, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prats de Molló, 22 a Prada, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: L'Associació per l'Ensenyament del Català ja està optimant la seva escola d'estiu, l'escola d'estiu de la Plec. Tindrem d'aquí uns instants la Míriam al marxa per explicar-nos com funcionarà tot això i si ja ho tenen tot a punt. Però abans escoltem la cançó Et Prometo, una cançó que ha sortit aquest mateix any i és una de les primeres cançons que han fet famosa Ivan Herzog. Et Prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Radio Arrels, Amias, 95.
2: Educació a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Peñer.
4: El 6 i 7 de juliol, la PLEC organitza doncs, el que anomena l'escola d'estiu. En parlem ara amb la seva vicepresidenta, la Míriam Almarxa. Bon dia.
5: Bon dia, l'Oriana.
4: Doncs ja ens pots dir què és això, aquesta escola d'estiu?
5: Sí, i tant. L'escola d'estiu fa molts anys. Tenim la sort de poder-la organitzar des de fa vora més de 25 anys. És una escola dedicada a formar, a acompanyar tant intervinents com mestres, és a dir, intervinents de la PLEC, però també és obert a tothom, és a dir, que els mestres de primària, de via maternal, elemental, poden inscriure's, apuntar-se. La comunitat educativa pot participar en aquests tallers, en aquestes classes que se fan al voltant de material pedagògic, de quina manera treballem el català dins les aules.
4: I doncs això és obert, doncs, com ho deies, a tothom, mateix en les escoles públiques bilingües?
5: I tant, i tant. La PLEC intervé amb els seus intervinents a escoles públiques i també ha passat també a privades. Doncs és en aquest marc que d'altres membres de la comunitat educativa poden també venir a interessar-se, i qui diu interessar-se, la formació evidentment no s'acaba mai, però també explicar, no?, l'experiència de terreny que ells tenen i com ho viuen, com ho treballen.
4: I Míriam Almarxa, parlaves també doncs, de com fer classes de català, com ensenyar el català. Doncs quina pedagogia utilitzeu per poder ensenyar el català?
5: Llavors, sí que ens qüestionem molt sobre el producte, de quina manera apropem aquesta llengua i aquesta cultura a la nostra mainada. Clar, a partir d'aquí hi ha unes exigències didàctiques i pedagògiques que fan que aquest producte, aquesta classe, aquesta sessió, aquest taller, ha de ser prou atractiu, interessant, que tingui ganxo amb aquests nens i nenes. I també hi ha aquest vessant més lingüístic. Estem bastant molt convençuts que la immersió és una de les eines claus potents per poder guanyar temps, no? Si, per exemple, un intervinent de la PLEC imparteix les seves classes en una escola cada setmana i va doncs, en una classe durant 3/4 d'hora, perquè és el temps dedicat a elemental. Clar, durant aquests 3/4 d'hora aquesta classe no es pot impartir en llengua francesa. El francès ja és una llengua, no?, que tenen en el seu entorn, la seva realitat directa. Nosaltres ens devem de donar-los, i quan parlo de sons, de fonètica, és de donar-los tot un univers molt ràpid, molt condensat en aquests 3/4 d'hora. Doncs la immersió és indispensable. I quan dic indispensable, també dic possible. Sempre hi ha aquest temor, no?, o aquesta cautela de pensar que potser no m'entendran o que potser s'ho prendran malament o que estaran perduts. Va, nosaltres, no?, també de veure com a professionals, quin és el millor compromís o com muntem o dirigim la nostra classe perquè això no passi. Però la immersió és possible i és una de les eines també que utilitzem i que també explicarem, evidentment, en aquesta escola d'estiu.
4: Sí, doncs l'immersió és una cosa clau de la pedagogia, però com organitzeu les classes?
5: Ah, llavors, les classes com s'organitzen? Per exemple, ara abocava les classes d'elemental, sí que són això, tres quarts d'hora, les classes de maternal doncs és menys temps, són 30 minuts. Bo, evidentment no són classes magistrals ni classes frontals, són classes on procurem que hi hagi molta interacció, on procurem que la mainada sigui, doncs, que pugui actuar en aquesta llengua que potser descobreix, que potser és una realitat diferent a la seva. Doncs pensem, intentem pensar les classes amb aquesta perspectiva. I sovint, molt sovint, quilòmetre zero, no? És què tenim, què podem aprofitar en el nostre entorn, la nostra geolocalització propera per fer una classe. No forçosament que simplement sempre estem de sortides, però intentar vehicular també història, cultura, geografia a través de les classes, per fer-ho potser més real, també més local. I és veritat que un dels tallers més aviat destinat a secundària, perquè tenim una branca secundària al primer dia, amb professors de secundari, sí que se dedicarà un taller a veure com se pot explotar el cicle 3. L'Atlas de Catalunya Nord, aquesta publicació, projecte de Trabucaire de la Llibreria Catalana i d'Ampli Productora, que es va publicar l'any passat. Doncs l'Atlas de Catalunya Nord, evidentment, és local, és tota la realitat que tenim, no? És tota una descoberta que podem llegir per etapes, però que ens permet saber què tenim i valorar el nostre patrimoni immediat.
4: I per acabar, Miriam, al marxa, quin és el programa de l'Escola d'Estiu d'aquest any?
5: Llavors, el dilluns al matí hi haurà una classe inaugural, la Miquela Valls ens parlarà farà l'obertura de l'Escola d'Estiu, ens parlarà de consignes amb la classe inaugural Què dius? Ara. Després sí que hi haurà tallers simultanis per grups que aniran canviant, tallers de dansa de la mà de la mestra Sílvia Cassú. I després hi haurà propostes pedagògiques per a l'ensenyament també amb l'Ingrid Obiol a través d'unes converses i un mètode bastant precís per despertar la paraula i que hi hagi interacció. Acabarem amb una dansa col·lectiva i és veritat que a la fi de la tarda hi ha aquest programa que dèiem abans, no?, dedicat a secundària. Això ho fem des de l'any passat perquè la PLEC sí que és exclusivament destinat a primària, però el pol secundari ens interessa i és coherent perquè hi ha una continuïtat indispensable. I aquí sí que hi haurà a veure com doncs, se poden explotar les pistes i propostes pedagògiques a través de l'Atlas de Catalunya Nord. I aquí és més a nivell intern, però sí que l'Assemblea General se sol fer en aquest moment durant l'escola d'estiu de la PLEC i tindrà lloc aquest dia. I finalment, el dimarts, continuarem tenint tallers. Doncs ja a la tarda hi haurà un espectacle final, les resultes, no?, d'aquest taller de ritme corporal de la mà de la Flor. També hi haurà encara algun acompanyament amb seqüències, sessions didàctiques, es tancarà i vet aquí. És aquests dos dies intensos de l'escola d'estiu de la PLEC. Sí que potser recordar que la PLEC són 9.000 alumnes, que són 52 ajuntaments. Això ens fa veure unes 100 escoles, doncs 7.500 hores de classe, que és potser el pol més gran, no?, que té la PLEC, a banda, evidentment, de 1.000 dimonis, que són 40.000 exemplars quatre vegades l'any. Doncs és important, no?, amb aquesta escola d'estiu continuar fer-la perdurar. Des d'enguany tenim una escola d'hivern ampliem formacions de cara als nostres intervinents i estem prou contentes de seguir formant, acompanyant i reflexionant i donant suport a l'ensenyament del català.
4: Moltes gràcies, Míriam Almarxa, vicepresidenta de la PLEC.
5: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

Escolteu, Ràdio Arrels, són les 12 i 20 d'aquest dimecres 3 de juliol. Estem aquí al Repetei del Sol i d'aquí uns instants us parlarem dels fets de Prats de Molló. Els fets de Prats de Molló van ser una insurrecció armada impulsada per Francesc Macià tot just ara fa 100 anys i per tant hem fet un programa especial aquí a Ràdio Arrels, una sèrie de capítols que ha gestionat el nostre company Enric Balaguer. Ho podreu escoltar d'aquí re uns instants, però abans posem una cançó de Doctor Prats extraordinàriament normal. No és normal.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare. Eh?
0: És a dir, que a l'època era possible de se presentar dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va millor.
1: Exactament.
0: O que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs.
0: Uh-huh.
1: I Macià va tenir que triar. I va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que m'ho feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és una persona, és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia, les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. Eh? I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres,
0: sí,
1: i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: Sí, no? Perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne, eh? Però en aquesta trajectòria política fa, també per a coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: Ja... A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els, qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes,
0: sí,
1: el que és conegut com Bois Colombes, al carrer de Charles Duflot. Deien a les afores de París, que ara ja és,
0: sí, és
1: un barri de París, diguem-ne. Eh? Allà instal·la la seu central d'Estat Català juntament ja amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carner Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

Escolteu el Repetei del Sol, el programa dels migdies d'estiu de Ràdio Arrels, i avui demanarem al Pere Manzanares a qui li dedicarien un carrer a Catalunya Nord. Abans, però, sentirem una cançó, en aquest cas dels menorquins, Pèl de Gall, que ens canten Ja no tenim por.

0: Pegasasco. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar el Pere Manzanares. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I t'hem demanat, Pere, que ens diguessis el nom d'algú a qui li dedicaries un carrer, però ens has dit que primer el que vols és fer un incís d'això dels noms dels carrers i dels espais públics.
4: Sí, és una cosa que m'ha interessat molt i ràpidament hi he reflexionat i he pensat que quan es tracta d'homenatjar una persona que ha desaparegut, la primera cosa que passa pel cap és donar-li un nom a un carrer. I jo considero que un carrer és molt limitat perquè només canta i crida l'atenció a la gent que viu en aquest carrer o bé que viu als voltants. Mentre que si es dona el nom a un altre espai públic més visitat, hi ha més visibilitat i se'n parla més durant l'any dins la premsa, la comunicació, com per exemple una mediateca, o bé un centre esportiu, o bé un parc, coses d'aquest estil, a la qual penso que erròniament es considera de menys categoria, i jo crec que en té més.
3: I a més també comentes que és important tenir una certa perspectiva abans de dedicar-li un carrer o un espai a algú, de si aquest nom continuarà cridant l'atenció a les següents generacions o continuarà dient alguna cosa.
4: Sí, efectivament. A vegades la gent reacciona sobre el cop de l'emoció. Quan una persona desapareix, una persona apreciada en un poble que ha estat important dins la vida d'aquest poble, i doncs es pensa que es mereix donar un nom en un carrer o un espai públic, però en compte, cal tenir en compte que quin record tindrà aquesta persona al cap d'una generació o dues, a vegades cap. Doncs és que és útil, és que és oportú donar-li el nom a una persona que només crida l'atenció a la seva generació. Després, si és una persona molt local, molt lligada en un poble, quin interès té donar-li el nom a un poble que se situa a 50 o 60 quilòmetres d'aquí, on gairebé ningú coneix aquesta persona? Doncs cal que hi hagi tots aquests criteris a prendre en compte, entre altres, entre altres.
3: I en tot cas sí que ens has triat un nom, i el nom que ens has triat és Adriana Casellas. Qui era aquesta dona?
4: Adriana Casellas és una dona molt curiosa, que ha viscut sempre als Aspres. Vivia en un mas a prop de Cameles, al damunt de Tuí, i tota la seva vida l'ha dedicada a la protecció de la naturalesa. Era mestressa d'escola, doncs li agradava comunicar, li agradava fer pedagogia, i doncs coneixia perfectament el terme dels Aspres i se'n va fer la defensora. Com ho va defensar? Doncs publicant llibres, escrivint articles. Durant molts anys ha escrit molt a l'Independent, ha publicat llibres que han tingut molt d'èxit, han estat molt populars, com per exemple Canta una vetando racina, als anys 70. També va ser molt famosa a través d'una pel·lícula, d'un film que va ser realitzat als anys 60 a la televisió francesa, Quatre femmes en Roussillon, on era el retrat de quatre persones, de quatre dones, que eren molt lligades a la terra i que havien tingut un recorregut atípic i interessant. Doncs un testimoni molt fort de la vida rural del començament del segle passat a través de la veu d'Adriana Casellas. També va ser convidada a una emissió de televisió molt famosa de l'estat francès, de Jacques Chancel, que era una emissió molt, molt, molt, molt seguida per l'auditori arreu de l'estat francès, i va ser també una, en francès se'n diu lanceur d'alerta, va ser una veu autoritzada quan hi va haver el gran incendi dels Aspres als anys 76, i se la pot considerar com la primera ecologista, no militant, però la primera ecologista de Catalunya Nord. Va morir fa 2 anys, a una edat ja avançada, i em sembla que tant a Tuí i a Catalunya Nord ha deixat un llegat important i es mereix el nom d'un espai públic.
3: Doncs queda clar, Adriana Caselles, en aquest cas, doncs, defensora dels Aspres, i el titular és la primera ecologista de Catalunya Nord, vull dir que si s'ha de posar sota del nom és un títol cridaner, diguem. Moltes gràcies, Pere Manzanares, per venir a explicar-nos-ho.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Prop de 25.000 morts a Europa és el balanç de la calor del 2025. Bon dia. Segons una recerca de l'Imperial College London i la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la calor extrema de l'estiu del 2025 va provocar 24.400 morts en 854 ciutats del continent, de les quals 16.500 s'atribueixen directament a l'escalfament global causat per les activitats humanes. L'estudi mostra que en punts concrets l'augment de la temperatura respecte als nivells històrics va arribar fins als 3,6 graus, un increment suficient per convertir onades de calor en esdeveniments mortífers. Els països més colpesats van ser Itàlia, amb 4.597 defuncions addicionals, l'Estat espanyol amb 2.841 i Alemanya 1.477. A les capitals, Roma va registrar 835 morts més, Atenes 630 i París 409, xifres que reflecteixen la intensitat desigual de l'impacte climàtic al sud i al centre del continent. La població més gran de 65 anys és la més exposada. Aquest grup concentra el 85% de les víctimes. Aquesta xifra tradueix una fragilitat estructural de les societats europees envellides davant unes condicions meteorològiques extremes cada vegada més freqüents. Els investigadors adverteixen que les seves estimacions cobreixen tan sols un 30% de la població europea, de manera que el balanç real és segurament molt més elevat del que indiquen les dades actuals. Des del punt de vista mèdic, les morts per calor es deuen a la incapacitat de l'organisme per mantenir la temperatura interna dins dels marges segurs. Quan el cos s'escalfa en excés i no es pot refredar prou ràpid, es desencadenen alteracions greus com cops de calor, deshidratacions intenses i descompensacions cardiovasculars. Aquest conjunt de factors afecta de manera particular les persones grans i aquelles amb malalties cròniques, convertint les onades de calor en una amenaça directa per a la salut pública.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

Avui va de bo del grup Anegats aquí a Ràdio Arrels quan falten pocs minuts per arribar a la una del migdia i per tant serà el final del Repeteig del Sol, aquesta hora de migdia cada dia aquí a Ràdio Arrels. Nosaltres, per tant, marxarem, però tornem dilluns que ve i cada dia de la setmana aquí a Ràdio Arrels. Dilluns, a més, molt pendents del Tour de França, que passarà doncs, per les comarques de Cerdanya, a plaer dels que els agrada el ciclisme, però que també serà un problema a les carreteres, perquè hi haurà molts talls de carretera, sobretot el dilluns. Us deixem ara amb Love and Happiness, de Mark Knopfler i Emmylou Harris. Bona tarda a tothom.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, Loriana, i bon dia a tothom. Però per començar amb aquesta emissió, l'actualitat amb aquest foc de vegetació que va afectar ahir a la tarda la zona entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, que està declarat fixat aquest matí. L'incendi industrial que continuava actiu durant la nit a la zona tècnica del port de Canet es troba ara ell circumscrit. El centre operacional departamental ha estat mobilitzat durant tota la nit a la prefectura de Perpinyà per coordinar els serveis d'emergència. A l'empresa Catenà, fabricant de catamarans de luxe, l'edifici on es guarden els motlles, element essencial per a l'activitat de la companyia, ha pogut ser defensat i salvat pels bombers, però l'edifici administratiu ha estat totalment destruït. Els càmpings de la zona, 281 bungalows han quedat destruïts pel foc, mentre que 480 han pogut ser salvats gràcies a la intervenció dels bombers. Pel que fa al balanç humà, 6 civils, entre ells un infant, van rebre atenció mèdica per ferides lleus. 2 bombers voluntaris també van resultar lleugerament ferits i 7 policies municipals que van intervenir en primera instància han estat atesos per intoxicacions lleugeres. En total, 1.700 campistes van ser evacuats dels càmpings Le Saint-Marie, la Marina i el Brasilià. Tot el personal de l'empresa Catenà va ser evacuat a partir de les 2 de la tarda. Aquesta nit, unes 200 persones han estat allotjades als punts d'acollida de Santa Maria la Mar, Canet de Rosselló, Albarcarrés i Torelles, després que en el moment més crític de la crisi aquests espais arribessin a acollir fins a 800 persones. Avui es posa en marxa un dispositiu d'acompanyament per als afectats, centralitzat a la Voile Rouge, Canet de Rosselló, amb atenció sanitària i suport psicològic multilingüe per atendre els turistes estrangers. La prefectura ha anunciat 2 prioritats per als pròxims dies: l'acompanyament dels sinistrats dels càmpings i l'acompanyament econòmic de les empreses afectades, amb una reunió convocada pel prefecte aquest dissabte a les 10 del matí. Pel que fa als mitjans desplegats, hi han participat 215 bombers amb 35 vehicles i mitjans aeris

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prats de Molló, 11 a Monyuís i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prats de Molló, 22 a Prada, 11 a Monyuís i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear. Un thriller a la catalana. Però... què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: El comissari principal, Fernán Costa, se'n va baixar les escales que duien a la sala on es feia l'interrogatori del testimoni de l'assassinat de Portvendres. Una fe pudent. El seu vell instint de policia li ho repetia des que s'havia fet càrrec del cas. Empenyent la porta de la sala, ja se sentia dins l'ambient de l'interrogatori. Un home estava assegut en una cadira, les mans emmanillades a l'esquena. En Roger Menard, el seu subordinat, li cridava a la cara.
1: Pobre desgraciat, saps que et pot caure per haver agredit un policia? Si no parles, t'estaràs al dipòsit durant una bona temporada. Et repeteixo la pregunta. En Loïc Lobosec coneixia la Laura Blanchet?
2: No ho sé.
0: En Menard va aixecar la mà com si l'anés a colpejar. Li costava controlar-se.
3: És suficient, Menard.
0: En Fernán Costa portava malament la violència que feia servir el seu adjunt.
3: Surt i calma't. No tornis abans de mitja hora.
0: En Menard va donar un fort cop de porta al sortir. Hi havia un altre home dins la sala. Estava al fons. Assistia assegut en una cadira a l'interrogatori i semblava aterrat. Un nou acabat de sortir de l'escola de policia. En Fernán li va somriure. Asserenat, després va seure davant del testimoni.
3: Bon dia, senyor Feder. Disculpi el meu adjunt. És un sac de nervis. Aquesta feina deixa sonat a tots els que la practiquen. Però vostè no hauria d'haver-lo colpejat. Vol un cafè?
2: Ja ho veig, ja. El poli bo i el poli dolent. Sí, miri, un cafè, sí. Però ja li dic que no penso respondre cap de les seves preguntes.
0: En Fernán, sospirant, va fer-li un gest al nou.
3: Dos cafès, bé, tres, si vostè també en vol un. El cafè d'aquí és bastant bo, senyor Feder. Li he de dir que s'equivocarà si no acaba responent a les meves qüestions, ja que llavors estaré obligat a portar-lo davant el procurador i l'investigarà i acabarà lliurant un ordre de detenció preventiva.
2: He de dir que...

0: jo no en sé res de res.
1: Miri, jo sóc l'encarregat d'aclarir tot aquest afer. La mort d'en Loïc Lebosec, els seus lligams amb la Laura Blanchet. La mort d'aquesta ens ha d'ajudar a trobar els assassins, senyor Feder.
2: En Pol em va dir que sí, movent el cap.
0: Miri, per trobar aquests cabrons ja hi podeu ben comptar.
1: Tornem al principi. Vostè coneixia en Loïc Lebosec?
0: Sí, és clar. Però aquestes manilles em fan mal.
2: En Fernan Costa va observar-lo i tot seguit va anar fins on era en Pol per alliberar-li les mans. En Pol va fregar-se-les. Les manilles massa estretes li havien pelat la pell. El nou va arribar amb els tres cafès. Se'ls van veure en silenci. Després, les preguntes van tornar.
1: De què el coneixia, vostè?
0: Esperis. I el cotxe? L'han trobat?
1: Sí. Cremat al costat d'un campament gitano argelès, però això és insignificant. Ara tornem-hi, estem perdent el temps.
2: L'interrogatori va durar 7 hores. En Pol Feder els hi va explicar gairebé tot el que sabia. Sense saber per què, va agafar-li confiança al vell policia desenganyat. Va acabar signant la seva declaració. El comissari se'l va mirar perplex. En Robert Menard havia tornat tan agressiu com sempre.
1: Bé, vostè queda en llibertat.
2: Ara va ser en Pol qui se'l va mirar i va aixecar-se. Tenia moltes ganes de sortir d'allà. En Menard també es va aixecar.
3: Tranquil, no corri tant. I els cops contra un agent del cos de seguretat de l'Estat?
1: El senyor Feder s'ha disculpat i a partir d'ara, si ell té més informacions relacionades amb els assassins, ens les passarà. Aleshores, oblidem aquell gest d'excitació.
2: En Menard es va mirar el comissari en silenci i va tornar a seure.
1: No surti del departament sense avisar-me. Tingui la meva targe. Si hi ha res que li vingui al cap...
2: En Pol Feder va agafar la targe que li va allargar en Costes i va sortir de l'habitació sense dir res. Necessitava respirar.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies i entre els orígens que compartim amb molts altres països és la procedència de les notes de música, vull dir, dels noms de les notes. Sabeu que, per tal de cantussejar oralment les notes amb més facilitat, un monjo benedictí italià tingué l'idea de canviar les lletres per síl·labes. Mais on trapar les síl·labes? I bé, en un cant religiós, l'himne a Sant Joan Batista. I hi estarà la primera síl·laba de cada vers del text que diu així. Recordeu abans que do se deia pas do, se deia ut. I el text llatí diu així. Ut queant laxis, re sonare libris, mi regestorum, fa mulituorum, solve poluti, labi reatum. D'acord, manca el sí. Mais les inicials Sancte Ioannes serviran per això. I com que ut costava de dir, finalment el va ser substituït per un do més cantant. Bujac al do be de dominus?

0: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
1: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
2: Radio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Amb l'Agnès Rabat de l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó parlem de les animacions del mes de juliol 2026. Evidentment, un mes important perquè és un mes d'estiu i també no detallarem, però sabem que aquest mes hi ha les Diades Romàniques, el Festival Cine Rencontre i també tot al final del mes de juliol al Festival Pau Casals, però avui parlem de les altres animacions. Agnès Rabat, bon dia.
3: Bon dia, Enric. Moltes animacions, un mes molt festiu al Conflent. Podem començar a parlar de la festa, la tradicional festa de les Bruixes a Vilafranc de Conflent.
2: Un lloc idoni, eh? Un lloc tradicional per a les Bruixes, que és Vilafranc, aquestes muralles, aquests misteris.
3: Sí, sí, sí. Doncs el diumenge 5 de juliol serà un dia ben animat per el poble fortificat de Vilafranc de Conflent, amb moltes coses previstes pels nens i també pels grans. Notem, doncs, jocs inflables, però també tallers, també espectacles i, a més, conferències sobre aquest tema bastant màgic al voltant de les Bruixes. Les visitants que iran a Vilafranc de Conflent aquest diumenge 5 de juliol podran també trobar estants, degustacions, records, es podran comprar bruixes si volen i pocions màgiques. També hi hauran alguns autors que podran fer signatures. Serà una jornada plena de fantasia, de misteri i convivència també, al cor de les muralles de Vilafranc de Conflent.
2: Un dia completament divertit perquè aquest tema sempre fascina una mica, les Bruixes.
3: Sí, sí, sí. I doncs us convidem a us deixar embruixar el diumenge 5 de juliol a Vilafranc de Conflent.
2: També l'estiu és temps de festa de vilatge, festes majors, i potser n'hi ha una en particular.
3: Sí, podem parlar de la festa de Nyer, que es celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb moltes animacions durant tot el cap de setmana. El divendres hi haurà un gran ball amb el DJ Bad. El dissabte s'organitzarà un concurs de petanca i un gran ball amb l'orquestra Le Casanova, i el cap de setmana s'acabarà el diumenge amb un ball de les Piruletes, pels més petits, però també pels grans, i el vespre amb el tradicional pollastre a la catalana, que cal reservar contactant l'Ajuntament de Nyer. Cal notar que hi haurà restauració durant el cap de setmana, doncs seran 3 dies plens de música, balls, bon ambient i també bona cuina, perquè hi haurà restauració cada dia durant la festa de Nyer.
2: També l'esport és un dels atractius del nostre Conflent.
3: Sí, efectivament, Enric, i podem parlar que de la manifestació Azimund, perquè durant tot l'estiu l'Oficina de Turisme proposa els colls del diumenge. És a dir que cada diumenge de l'estiu hi haurà un coll que serà senyalitzat al Conflent, però també al territori des Pirineus d'Oise. Els ciclistes podran fer la pujada d'un coll que serà senyalitzat entre les 7 del matí i les 11. I doncs, entre els colls que seran proposats, podem notar alguns que estan al Conflent, com el coll des Usines, el coll de Roquejalère, el coll de la Llosa a la Cerdanya, el coll de Jau, que clôturera l'estiu.
2: I donc vol dir que cada ciclista que fan els colls reben com un premi, un segell, com el camí de Compostela?
3: Sí, sí, sí. El funcionament és bastant similar, perquè els ciclistes han de descarregar sobre la pàgina web de l'Oficina de Turisme, doncs, que és www.turisme-canigo.com, un full de ruta on trobaran totes les indicacions sobre les colls, doncs el nivell de dificultat, el perfil, doncs els interessos al nivell dels paisatges i també el recorregut. I després, quan hauran fet el coll, hauran de demanar un segell i els ciclistes més motivats podran guanyar regals, els que hauran fet tots els colls.
2: Les bruixes són molt presentes al Conflent i a la falda del Canigó. I n'hi haurà també a Bernet.
3: N'hi haurà a Bernet, sí. El 18 de juliol, a les 9:30 de la nit, perquè la companyia Cielo proposa l'espectacle Jocs de bruixes. Doncs serà un espectacle bastant fantàstic perquè hi haurà 3 bruixes que es passejaran pels carrers de Bernet i que parlaran en català i en francès. Aquestes bruixes explicaran històries, secrets, rituals i també hi haurà moltes sorpreses per viure una experiència màgica que l'anà a Bernet 18 de juliol a les 9:30 per descobrir aquest espectacle Jocs de bruixes proposat per la companyia Cielo.
2: I l'endemà hi ha el mercat ecològic, que és ara tradicional a Prada i al Conflent.
3: Sí, notem doncs l'organització de la Fira Ecològica el diumenge 19 de juliol a la plaça de la República de Prada. Les animacions començaran a partir de les 9 i hi haurà molts expositors amb productes ecològics, ben segur, artesans, associacions locals, restauració i begudes ecològiques. Notem la presència de la cerveseria Capdona, però també de la granja Les Vergers du Mont Canigou de Los Masos, que proposarà sucs de fruita i cidre. Els més petits també passaran un bon moment perquè hi haurà jocs gigants tradicionals de fusta i animacions proposades per les enfants de Lude. Al llarg del dia també hi haurà animacions musicals a les 11:30 del matí i també a les 6:30 de la tarda. El programa està complet perquè s'organitzaran conferències sobre temàtiques molt interessants, com per exemple, hi haurà un taller d'iniciació a l'ús de les barretes de souris, un taller sobre la lactofermentació i conferències sobre les claus de la salut segons la naturopatia ayurvédica. I la permanutrició s'explicarà com alimentar-se seguint els cicles naturals. Doncs si us agraden els productes locals, la natura, bona música i un bon ambient, la Fira Ecològica de Prada és per a vosaltres. I cal anar a Prada el 19 de juliol.
2: I doncs totes les informacions sobre aquestes animacions de les quals acabem de parlar i també totes les altres a la web de l'Oficina de Turisme?
3: Sí, es poden retrobar a la web de l'Oficina de Turisme, doncs sobre que és www.turisme-canigó.com.
2: Moltes gràcies, Agnès Rabat, de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó, i bon estiu, que per vosaltres vol dir feina.
3: Sí, gràcies igualment, Enric. Fins aviat.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prats de Molló, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prats de Molló, 22 a Prada, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Avui tindrem dues peces importants de música catalana. D'aquí uns minuts escoltarem un fragment d'una obra antiquíssima com és el Misteri d'Elx i acabarem una dansa per guitarra, la número 5 d'Enric Granados. Però comencem amb aquest segon moviment, l'Adagio del concert per piano número 23 de Mozart. El va acabar exactament el 2 de març del 1786, com ell mateix explica, més o menys en el moment de l'estrena de la seva òpera Les noces de Figaro. Va ser un dels tres concerts per subscripció que va oferir aquella primavera i probablement va ser interpretat pel propi Mozart. L'escoltarem amb l'Orquestra de Cambra Alemanya de Bremen, dirigida per Christian Tetzlaff. El pianista és Mikhail Plesnev.

És l'adagio, el segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, amb Mikhail Pletznev al piano, amb l'orquestra cambra alemanya de Bremen. Ara escoltarem 3 minuts i mig d'una de les obres més antigues del país, música dels Països Catalans. Estem a la punta sud del país, és a dir, a Elx. Estic parlant del Misteri d'Elx. És una representació teatral que recrea la

mort, l'Assumpció i la coronació de la Mare de Déu, que se celebra a Elx des de l'edat mitjana. És una de les representacions més antigues d'Europa. Va ser declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 2001. Gran desig més vengut al cor. Ho escoltem amb la Capella dels Ministrers sota la direcció de Carles Magraner.

Gran desig més vengut al cor del Misteri d'El, ja amb la capella dels ministrers, dirigida per Carles Magraner, i acabarem amb guitarra, amb una obra de Rick Granados, aquest gran compositor i pianista que va néixer a Lleida el 1867 i que va morir en un naufragi al Canal de la Mànega el 1916, doncs en plena Primera Guerra Mundial. Va ser un compositor i pianista molt reconegut, va obtenir fins i tot la Legió d'Honor francesa, i amb Isaac Albéniz va ser el creador de l'Escola Catalana Moderna de Piano. Escoltem aquesta dansa número 5, andalusa, amb el guitarrista Eduardo Catemario.

0: Doncs avui acabem amb aquesta dansa número 5, andalusa, d'Enric Granados a la guitarra, Eduardo Catemario.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Bages, 95. M'he cansat.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me diu Quima, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la platja amb les meves cosines.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Pras de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Pras de Molló, 22 a Prada, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui començarem amb una veu mallorquina que ja té una discografia considerable. És Conxa Buica. Va néixer a Palma el 72, de família d'origen guineà. Seria un cas similar al del cantant i poeta Guillem de Fac. Té una veu que li serveix tant per cantar jazz com flamenc, boleros, i és el que ha fet fins ara. Nosaltres l'escoltarem en un disc del 2013, La noche más larga, amb col·laboracions importants com la del guitarrista Pat Metheny. Hi trobem una cançó cubana dels anys 20 que ha estat interpretada per moltíssims cantants i músics, Siboney.

La cèlebre cançó Siboney, amb Concha Buica, del seu disc La noche más larga, del 2013. I ara un piano tranquil, Brad Mehldau, una de les figures del jazz actual, un pianista amb formació clàssica, com tants d'altres, que de jove descobreix el jazz i s'hi dedica completament. Habitualment toca en duo o en trios, però en el disc que escoltarem la formació és força més àmplia. El disc és Largo, del 2002, i escoltem When It Rains.

When It Rains, de Brad Mehldau, del seu disc Largo, del 2002. I acabarem amb un disc amb músics d'orígens diversos, el bateria italià Roberto Gatto, el saxofonista argentí Javier Girotto, el pianista napolità Francesco Nastro i el contrabaixista israelià Avishai Cohen, d'aquest disc Sea Inside del 2008, Song for Avishai.

0: Song for Avishai, amb Roberto Gatto, Javier Girotto, a Francesco Nastro i Avishai Cohen, del disc See Inside. Abans hem escoltat la cantant mallorquina Concha Buica i el pianista nord-americà Brad Mehldau.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
3: Al teteo.

Okay, Hickory Brothers. All right.

que jugar tot sol a vora d'un camp us fa venir coses. Xonga mamà al cel us fa créixer un brifoll. Xonga ser escolar us fa trascolar el vi de la nit.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Charlotte, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prats de Molló, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prats de Molló, 22 a Prada, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.

0: Tallin de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui comencem amb una curiositat musical que també podria anar a l'espai Vinda Clàssica. Una soprano i un cantaor flamenc cantant El cant dels ocells, aquesta cançó de Nadal catalana que Pau Casals va fer conèixer arreu del món. Bàrbara Hendricks i Miguel Poveda al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2013 en un gran concert solidari per la recerca contra l'Alzheimer organitzat per la Fundació Pasqual Maragall.
2: És un plaer i tota una responsabilitat presentar aquesta dona tan gran com és la Bàrbara Hendricks.

El cant dels ocells amb Bàrbara Hendrix i Miguel Poveda, un concert a Barcelona del 2013. I el 1995 es va fer un gran concert de música bretona a Rennes. El guitarrista bretó Danard Brass, amb els 50 músics de l'heritatge dels celtes, músics de diversos països de tradició cèltica. Del concert se'n va fer un disc que va guanyar una de les victòries de la música davant d'Alain Stivell i d'Imo Brini. Greensland, un tema de Danard Brass.

Greensland, en Bernard Brás i els 50 músics de l'Heritatge dels Celtes en concert el 1995. I abans d'escoltar com sona un grup que fusiona el folk mediterrani amb el rock dur, escoltarem dos minutets d'un esplèndid disc que ja hem escoltat en altres ocasions. El grup Xalupa, amb Un sordo s'escoltava, és el títol del disc. Xalupa, un quartet que té com a arranjadora i guitarrista la italiana Chiara Giani, amb la veu de Sílvia Pérez Cruz, el violí d'Elisa Bauta i les percussions d'Aleix Tobias.

presents de boda amb el grup Xalupa del disc Un sordo s'ho escoltava del 2010. I el grup que us deia abans, un grup que fusiona el folk mediterrani amb el rock dur, és Metal Cambra. Són de Castelló, al País Valencià, i es creen a l'entorn del violinista Ferran Aparici, que ell venia del rock celta. Ells mateixos diuen que fusionen el violí elèctric, el folk mediterrani i atlàntic i el rock més contundent. El 2014 publiquen el disc Veles i Vents.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels. A Forques, 95. Energia.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'agic Melina, tinc 7 anys i m'agrada la platja perquè hem fet un pícnic a la platja.

és un fardell de malentesos que tragino com es porta la creu. Vaig conèixer una noia

0: de știu a Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

que de l'ànima morta vas deixar-me amb les mans buides, en perdre la teva imatge em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaries.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prats de Molló, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prats de Molló, 22 a Prada, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
5: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Educació a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: El 6 i 7 de juliol l'APLEC organitza doncs, el que anomena l'escola d'estiu. En parlem ara amb la seva vicepresidenta, la Míriam Almarxa. Bon dia.
4: Bon dia, l'Oriana.
3: Doncs ja ens pots dir què és això, aquesta escola d'estiu?
4: Sí, i tant. L'escola d'estiu fa molts anys. Tenim la sort de poder-la organitzar des de fa vora més de 25 anys. És una escola dedicada a formar, a acompanyar tant intervinents com mestres, és a dir, intervinents a l'APLEC, però també és obert a tothom, és a dir, que els mestres de primària, de maternal, elemental,

0: altres membres de la comunitat educativa poden també venir a interessar-se i qui diu interessar-se, la formació evidentment no s'acaba mai, però també fer compartir, fer, explicar, no?, l'experiència de terreny que ells tenen i com ho viuen, com ho treballen.
1: I Míriam, al marge parlaves també doncs, de com fer classes de català, com ensenyar el català. Doncs, quina pedagogia utilitzeu per poder ensenyar el català?
0: Llavors, sí que ens qüestionem molt sobre el producte, de quina manera apropem aquesta llengua i aquesta cultura a la nostra mainada. Clar, a partir d'aquí hi ha unes exigències didàctiques i pedagògiques que fan que aquest producte, aquesta classe, aquesta sessió, aquest taller, ha de ser prou atractiu, interessant, que tingui ganxo amb aquests nens i nenes. I també hi ha aquest vessant més lingüístic. Estem bastant molt convençuts que la immersió és una de les eines claus potents per poder guanyar temps, no? Si, per exemple, un intervinent de l'APLEC imparteix les seves classes en una escola cada setmana i va doncs, amb una classe durant 3 quarts d'hora, perquè és el temps dedicat a elemental. Clar, durant aquests 3 quarts d'hora aquesta classe no es pot impartir en llengua francesa. El francès ja és una llengua, no?, que tenen en el seu entorn, la seva realitat directa. Nosaltres ens devem de donar-los, i quan parlo de sons, de fonètica, és de donar-los tot un univers molt ràpid, molt condensat en aquests 3 quarts d'hora. Doncs la immersió és indispensable. I quan dic indispensable també dic possible. Sempre hi ha aquest temor, no?, o aquesta cautela de pensar que potser no m'entendran o que potser s'ho prendran malament o que estaran perduts. Va, nosaltres, no?, també de veure com a professionals, quin és el millor compromís o com muntem o dirigim la nostra classe perquè això no passi. Però la immersió és possible i és una de les eines també que utilitzem i que també explicarem, evidentment, en aquesta escola d'estiu.
1: Sí, doncs l'immersió és una cosa clau de la pedagogia, però com organitzeu les classes?
0: Llavors, les classes com s'organitzen? Per exemple, ara abocava les classes d'elemental, sí que són això, 3 quarts d'hora, les classes de maternal doncs és menys temps, són 30 minuts. Bo, evidentment, no són classes magistrals ni classes frontals, són classes on procurem que hi hagi molta interacció, on procurem que la mainada sigui, doncs, que pugui actuar en aquesta llengua que potser descobreix, que potser és una realitat diferent a la seva. Doncs pensem, intentem pensar voilà, les classes amb aquesta perspectiva. I sovint, molt sovint, quilòmetre zero, no? És què tenim, què podem aprofitar en el nostre entorn, la nostra geolocalització propera per fer una classe. No forçosament que simplement sempre estem de sortides, però intentar vehicular també història, cultura, geografia a través de les classes, per fer-ho potser més real, també més local. I és veritat que un dels tallers més aviat destinat a secundària, perquè tenim una branca secundària al primer dia, amb professors de secundari, sí que se dedicarà un taller a veure com se pot explotar el cicle 3. L'Atlas de Catalunya Nord, aquesta publicació, projecte de Trabucaire de la Llibreria Catalana i d'Ampli Productora, que es va publicar l'any passat. Doncs l'Atlas de Catalunya Nord, evidentment, és local, és tota la realitat que tenim, no? És tota una descoberta que podem llegir per etapes, però que ens

0: permet saber què tenim i valorar el nostre patrimoni immediat.
1: I per acabar, Míriam, en marxa, quin és el programa de l'escola d'estiu d'aquest any?
0: Llavors, el dilluns al matí bon, hi haurà una classe inaugural. La Miquela Valls ens parlarà de... farà l'obertura de l'escola d'estiu, ens parlarà de consignes amb la classe inaugural Què dius ara? Després sí que hi haurà tallers simultanis per grups que aniran canviant, tallers de dansa de la mà de la mestra Sílvia Cassú. I després hi haurà propostes pedagògiques per a l'ensenyament també amb l'Ingrid Obiol, a través d'unes converses i un mètode bastant precís per, no, per despertar la paraula i que hi hagi interacció. Acabarem amb una dansa col·lectiva i és veritat que a la fi de la tarda hi ha aquest programa que dèiem abans, no, dedicat a secundària. Això ho fem des de l'any passat perquè l'aplec sí que és exclusivament destinat a primària, però el pol secundari ens interessa i és coherent perquè hi ha una continuïtat indispensable. I aquí sí que hi haurà a veure com doncs, se poden explotar les pistes i propostes pedagògiques a través de l'Atles de Catalunya Nord. Bo, aquí és més a nivell intern, però sí que l'assemblea general se sol fer en aquest moment durant l'escola d'estiu de l'Aplec i tindrà lloc aquest dia. I finalment, el dimarts, continuarem tenint tallers. Doncs ja a la tarda hi haurà un espectacle final, les resultes, no?, d'aquest taller de ritme corporal de la mà de la Flor. També hi haurà encara algun acompanyament amb seqüències, sessions didàctiques, es tancarà i vet aquí, aquests 2 dies intensos de l'escola d'estiu de l'Aplec. Sí que potser recordar que l'Aplec són 9.000 alumnes, que són 52 ajuntaments. Això ens fa veure unes 100 escoles, doncs 7.500 hores de classe, que és potser el pol més gran, no?, que té l'Aplec, a banda, evidentment, de Mil Dimonis, que són 40.000 exemplars quatre vegades l'any. Doncs és important, no?, amb aquesta escola d'estiu continuar a fer-la perdurar. Des d'enguany tenim una escola d'hivern, ampliem formacions de cara als nostres intervinents i estem prou contents, contentes de seguir formant, acompanyant i reflexionant i donant suport a l'ensenyament del català.
1: Moltes gràcies, Míriam Almarxa, vicepresidenta de l'APLEC.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i hem repassat els instruments, hem repassat les cobles, evidentment el ball per excel·lència de tot Catalunya és la sardana, o hem acabat tenint aquesta idea amb la sardana i per això avui en volíem parlar. Bon dia a tots dos.
4: Adéu.
5: I bon dia.
3: Què ens expliqueu de la sardana?
4: Ja tot Catalunya, en tot cas Catalunya Vella, diguem-ne, entre Barcelona i ara mateix Perpinyà segurament, ja si anem més cap al sud és un altre repertori, però en tot cas la sardana és un invent genial del segle XIX, un repertori riquíssim i bé, com ho hem explicat en aquestes últimes emissions, que ha tingut la seva influència en història de la cobla, dels seus instruments, i al capdavall, per parlar del repertori, d'importació recent aquí a Catalunya Nord. Però vaja, la sardana, la presentaré per no passar-ho de llarg, tot i que posem que hi hagi algun despistat que no sàpiga de què es tracta. Ara mateix, el que en diem sardana, és un repertori, és un ball, també és és una música que essencialment es toca en cobla, tot i que hi hagin sardanes escrites, diguem-ne, per a conjunts clàssics, però, en tot cas, comença per una introducció de flabiol, després consta de dues parts, els curts i els llargs, i que quan es ballen es repeteixen, sigui el que en diem de set tirades, és a dir, dos curts, dos llargs, un curt, un llarg, un contrapunt, que és una altra melodia que toca el flabiol per dir que es repeteixen els llargs, i un llarg i el cop final, és a dir, l'última nota que tota la cobla toca alhora. I parli de les set tirades perquè és veritat que és la manera, en tot cas, de ballar la sardana que ara és més habitual, i aquí testimoniatge directe d'un músic de cobla, jo mateix, perdoneu, però és veritat que aquí al nord, per exemple, s'estilaven les 10 tirades, doncs, és a dir, en introducció, dos curts, dos llargs, dos curts, dos llargs, un contrapunt, un llarg, un contrapunt, un llarg, cop final. Encara ho fem a l'Alba i Espí, a Sant Llorenç de Cerdans, per exemple, però fins fa un parell d'anys era una cosa que fèiem allà on anàvem a tocar, Catalunya Nord. Molt extraordinari, de manera molt extraordinària, algun organitzador ens demanava de fer-les de set tirades. Però en un parell d'anys s'ha capgirat completament i no fem sinó sardanes de set tirades, és a dir, reduir el temps, senzillament, del ball, del ball d'una sardana, al cap de... però és només en certs llocs que sabem que les fem de 10 tirades. Doncs, fins i tot en la manera, en interpretació de la cobla, mai és una cosa linear, però ara mateix estem veient l'evolució de la pràctica. Fins fa poc, el que deia, aquí només es feien 10 tirades i de 7 tirades ni parlar-ne.
3: I això són modes dels que ballen, o...?
4: Sí, no ho sé. En tot cas, és una cosa que s'estilava, que sabíem que existia, de la mateixa manera, podríem dir que els músics de les cobles rossellonesas sabien que la sardana existia, però que no ho feien. Sabíem que es podia fer, que de tant en tant algú ens podia demanar de fer-les de set, però ara, mira, si no ens ho diuen, a priori les toquem de set. És així, és una evolució de la pràctica, ni més ni menys.
3: Igualment, sigui ballant-la d'una manera o d'una altra, la sardana ha relat bastant, no, al nord?
4: és una dansa que al capdavall ha arrelat a tal punt que fins i tot ha fet descuidar què hi havia abans aquí al nord. Que ha arrelat, però cal dir-ho, tampoc a tot arreu. Ha arrelat, evidentment, al Vallespí, tot el Vallespí, al Rosselló, però el límit és al nord del Rosselló, doncs el que seria, diguem, el nord del Rosselló i el Fenolleda, i després el límit seria Prada. Més enllà de Prada, potser algun poble a Cerdanya, algú hi havia, a Oceja hi havia un foment, però més enllà de Prada, és quelcom que no ha arrelat. Bé, això és l'història de l'evolució del gust, del repertori i de l'ofici de juglar, més o menys sintetitzat. Ara mateix tothom està amb qüestionaments sobre el futur del repertori, de la pràctica de músic. Després les conclusions, jo diré senzillament que el futur té aquest punt de que a mi em tranquil·litza, és que ningú el pot preveure. No era gaire evident que la sardana pogués arrelar mai en aquest territori, prou que ha arrelat, i després les coses venen i van i ja està. Ara mateix, com ja ho vam poder dir en l'emissió que vam dedicar al Flabiol, el Flabiol havia desaparegut, ha tornat per la sardana i ara mateix és un instrument molt viu. Qui sap què ens reserva el futur?
3: Doncs moltes gràcies a tots dos.
1: A vosaltres.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
1: Al Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Radio Arrels

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 3 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Una tramuntana que continua bufant al Rosselló. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 21 a Prada, 17 a Prasamulló, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes tornaran a ser més altes, amb 36 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 27 a Cerdanya. El vent serà encara present a la plana. Diumenge les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 17 a Prasamulló, 22 a Prada, 11 a Monyuïs i 12 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 37 graus al Rosselló, 36 al Vallespí, 35 al Conflent, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 3 de juliol del 2019 es va publicar a internet la cançó Milionària de Rosalia. Va ser la primera cançó de la cantant de Sant Esteve Sesrovires publicada en català. La lletra va ser escrita per la mateixa Rosalia junt amb el seu col·laborador i amic El Guincho. S'hi ha associat un videoclip dirigit per Bàrbara Ferrer en el qual la cantant participa a un concurs televisiu. La cançó va arribar a ser número 1 al conjunt de l'estat espanyol. Escoltem ara Milionària de Rosalia.
9: La Rosalia. Que jo sé

0: era Milionària, de la Rosalia.
1: L'Hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: espieu la plana, espieu el sol, espieu la muntanya, espieu. Tenim dues llengues, una pel dia i una per la nit.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mateu, tinc 6 anys. M'agrada anar a la platja amb la meva família i també amb el meu gos.

Lluna. Cirera blanca. Et menjarem a l'alba.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

No sé si toca glòria, no sé si toca mort. Més un ses batallades, combatament d'un cor.

que el país restarà. Quan partirem nosaltres cap a terres llunyanes, portant la nostra pena per viles i per planes, pensant en la dolçura d'una font catalana, de la passada vida guardaràs tu el record, fiera que t'amagues al fons del meu vol. Com toca la campana, com toca el meu amor, no sé si toca glòria, no sé si toca glòria.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

ones i campanes, esperava veure el far. El teu pit sense encara, la conversa de les barques,

et trobaràs amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: Vinc.
1: Vaja.
0: Digues.
1: Et volia fer una pregunta.
2: Sí?
1: Tu em podries dir quantes vegades has estat enamorat?
2: Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu et salen dolçó, ho entens molt millor. Pot explicar algú l'encís de l'amor? No, no, no. Quan penses en algú vibrant d'emoció, ho entens molt millor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Radio Arels, a Cabestany, 95.
1: Jo no estic molt a pur, ni l'avui, però demà.

Agenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat. Difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta. Solitud. Aquí teniu l'esperit.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

Estic vivint amb un austríac. Hem comprat un menjador marró. Però de nit no tenim diàleg. Jo no parlo alemany. Excusa, perdó. No sé parlar alemany. Excusa, perdó.

i fins i tot m'ha ofert cafè. M'ha somrigut

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.
2: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.